En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 24 de maig del 2026. I quin diumenge? Avui al Suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte, mirant encara cap a Oslo amb la ressaca d'aquesta final de la Champions. Saludarem, evidentment, el nostre home Barça, el Costa, la Gelmà, el Jordi Puntí, el nostre home Barça, amb aquesta final de la Champions, i també la ressaca del Girona amb l'Eduard Solà, amb tota la contracrònica del que va passar ahir al vespre, quarts d'onze de la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Avui que al Suplement també tindrem una història de pel·lícula en el sentit més literal del concepte. Avui al Suplement la història de Sílvia Castelló Durant, una dona que va viure la seva infantesa i adolescència aïllada del món, sense anar a l'escola, sense saber llegir ni escriure, en una família de 16 germans i que es va refugiar en una màquina de cosir. Una història que segurament us sonarà per la sèrie La Messias. Avui, per primera vegada, Sílvia Castelló Durant al Suplement.
2: Has vist la sèrie de La Messias, Sílvia?
3: Sí, sí, l'he vista.
2: Què t'ha semblat?
3: M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
2: Sí, vas viure coses més gruixudes de les que van dibuixar els Javis amb aquesta sèrie.
3: Jo penso que sí. Quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs, la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys. Sí, més o menys des dels 6 fins als 19, perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió.
1: Avui, llavors, a partir de les 11, no us perdeu Sílvia Castelló Durant, la primera entrevista que fa explicant la seva història. A l'Eclipsi ens visita la mitiquíssima Elsa Anca. Fa molt de temps tampoc que no la sentim i tenim ganes de xerrar amb ella sobre els seus dies, però sobretot sobre les seves nits. Avui que xerrem amb aquesta model i presentadora de televisió i que també la Rosa Rodon i la Marta Ferrer parlaran de pantalles i de gastronomia. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger. I avui, informativament, comencem parlant del Barça, que ha guanyat la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olímpic de Lió per 4-0, la final jugada a Oslo, amb dos gols de Pajor i dos més de Salma, tots a la segona part. És la primera Champions de Pere Romeu com a tècnic, la quarta de la selecció de la secció, després de 6 finals consecutives. Sentim l'entrenador.
5: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
4: Avui a les 7 de la tarda, celebració pel triplet Copa, Lliga i Champions a les Fonts de Montjuïc. Per altra banda, el Girona baixa segona després d'empatar un amb l'Elx a Montilivi en la darrera jornada de Lliga. L'equip català torna a la segona divisió després de 4 anys a l'elit del futbol espanyol. Michel Sánchez és l'entrenador del Girona.
6: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador, i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent, jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
4: Més coses. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de l'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que assegura que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat, Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. De la crònica internacional destaquem que l'Iran hauria acceptat renunciar a l'urani enriquit com a part d'un primer acord de pau anunciat pel president Donald Trump per avançar cap a la final de, cap al final del conflicte. Així ho assegura el New York Times, citant fonts de l'administració nord-americana. Els detalls de com s'aplicarà aquest acord encara no s'han tancat i es deixen per a futures rondes de negociació sobre el programa nuclear iranià. Washington considera aquest compromís un punt clau de possible acord, mentre que Teheran encara no s'ha pronunciat oficialment sobre l'anunci. Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, Rússia ha atacat aquesta matinada la capital ucraïnesa, Kiev, amb desenes de drons i míssils, segons les autoritats ucraïneses. Les explosions han afectat diversos punts de la ciutat i almenys una persona mort i tres han resultat ferides. L'atac ha afectat una escola i diversos edificis residencials. Les autoritats han demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. L'ofensiva arriba després que el president Volodymyr Zelensky advertís d'un possible atac de gran abast. I la dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i, tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Jordi Savall rep el premi Ernst von Siemens de música a Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
7: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall durant dècades ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i sobretot el nostre agraïment.
4: La cerimònia ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i l'Hesperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, per Savall. I en esports, a banda de la Champions del Barça femení i el descens del Girona, també hi València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, a la darrera jornada de Lliga Primera. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. El Barça de futbol sala ha estat eliminat a les semifinals de Copa en perdre els penals contra el Jaén. En hoquei, als play-offs de quarts de l'Hoquei Lliga, hi haurà partit decisiu a les eliminatòries Noia-Barça, Voltregà-Igualada i Reus-Calafell. Eliminació ahir del Lleida. I en tennis, avui arrenca Roland Garros, el segon gran slam de l'any.
0: El suplement, amb Roger Escapa. La Lliga s'ha acabat, però el Tot Gira no s'atura.
8: Atenció!
0: Aquesta tarda vivim en directe l'última jornada al Calcio i a la Premier. També seguirem la quinzena etapa del Giro en final a Milà. A les 6, Penya Burgos a l'ACB amb la posició del play-off en joc. A 6:45, les 500 milles d'Indianàpolis amb la pol del català Àlex Palou. També farem la jornada de reflexió després de l'última jornada de Lliga i de la final de la Champions d'ahir. I ho rematarem amb l'humor dels minuts escombraria. Tot Gira!
9: Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
10: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
11: Jo tinc dos fills, un de 14 i una de 9. La de 9 està fora d'aquesta equació de les xarxes socials i del mòbil fins a 15 anys, però el de 14 li hem posat un límit de 2 hores diàries, entre setmana i el cap de setmana, i és inamovible.
12: Jo tinc una niña de 5 anys, que aún és pequeñita, no utilitza tablet, no utilitza mòbil, i lo que sí que ve és a veces televisió i està limitada a un tiempo de unos 30 minutos diarios.
13: Vol en pantalla contínuament, li trec directament. Ara estic a temps, perquè té 4 anys, però si m'agafa 3 anys més tard, ja seria complicat. La tele sí, sí que hi ha estones que la veuen, però bueno, això ho hem fet tots i no crec que sigui tan dolent.
14: Probablement no vaig saber valorar en el seu moment els efectes devastadors que podien tenir i és veritat que en algun moment donat doncs em vaig haver de patir alguna seqüela derivada del mal ús de les xarxes socials. Anar a dormir molt més tard i això és degut, sens dubte, al contacte amb gent de les xarxes que genera una expectativa i una expectació i que després, doncs, moltes vegades és un flau absolut.
15: Mi hijo tiene 14 y medio y todos los amigos
8: están ahí con los teléfonos. Y si le prohíbes a uno, está como discriminado, se ríen de él porque no tiene esa conectividad con los otros. Le pongo límites, una hora por la tarde, hablar con los amigos, con máximo a las 8, todo apagado y ya.
4: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit els límits que posen pares i mares a les pantalles dels seus fills. Segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, 9 de cada 10 enquestats creuen que s'hauria d'establir un límit als 16 anys per l'ús de les xarxes socials. S'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys, prohibir allibera d'un grapat de maldecaps, o bé hipoteca el seu futur i de cop als 16 se sentiran desemparats. Per parlar-ne ens acompanyen
15: el doctor Francisco Villar, psicòleg infantil i juvenil del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i autor de Com les pantalles devoren els nostres fills i Sense pantalles penso i sento millor. El psicòleg Jaume Funes, autor de No sense el meu mòbil i El humanismo en tiempos digitales. Aaron Fernández del Olmo, neuropsicòleg, autor de El cerebro hackeado. El psicòleg clínic José Ramón Ubieto, autor de Soledades digitales. Rafa Guerrero, doctor en educació i psicoterapeuta, autor de Addictos a les pantalles, el testimoni de la Berta. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
4: L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa. Doncs avui a l'ofici d'educar estrenem dilema. S'han de prohibir els mòbils fins als 16 anys. El govern espanyol ha anunciat que prohibirà les xarxes socials als menors de 16. I hem sortit al carrer a preguntar com veuen pares i mares la prohibició.
14: Hi estic completament d'acord. Primer com a pare i després com a docent he vist l'efecte absolutament nociu i devastador que han tingut les xarxes socials en els adolescents. L'augment de les patologies mentals associades als joves no estan lluny d'aquesta influència i d'aquesta lacra determinant que ens colpeix a tots.
16: Una bona mesura perquè no pot ser que tinguin tota la informació del món a les seves mans i tota la pressió estètica, social, i bueno, tot el que suposa tenir les xarxes, que no és bo gestionar-ho amb 12, 13, 10, 15 anys.
17: Bueno, yo lo que creo es que es un tema delicado y que efectivamente hay que meter mano de alguna manera. No tengo tan claro que esa sea la medida acertada, aunque sí que hay que hacer algo, eso sí.
8: Creo que desde los 16 años son más responsables. Hasta esa edad son demasiado pequeños para entender dónde se meten. Así que prohibirlo, algunas cosas sí, todo no. El Facebook, el Instagram, redes sociales sí. El WhatsApp, que haya, por ejemplo, uno para clase, compañeros, lo veo bien. El Gmail también.
2: La mesura em sembla bé, em sembla perfecta, que sigui a partir dels 16 anys i fins i tot ho allargaria una mica més, perquè nosaltres que en tenim 50, 40 o 30, jo crec que tampoc estem a vegades amb capacitats per entendre el perill d'una xarxa social, doncs imagina't 14 o 15 anys.
4: Confusió, no està clar, Austràlia va ser pionera, a França i Dinamarca s'està legislant, recordem que segons dades de la UNICEF el 78,3% de l'alumnat de primària està registrat en alguna xarxa social. El govern i l'administració aquí també ho han començat a prohibir, restringir l'ús del mòbil entre els joves. Empesos per la preocupació de les famílies, el moviment Adolescència Lliure de Mòbils i dels experts. I els mòbils han quedat fora dels centres, però a les cases, en molts casos, la batalla continua, que va per cases i per famílies. Mòbil sí, mòbil no, a quina edat? Doctor Francisco Villar i Jaume Funes, molt benvinguts.
18: Encantats. Moltíssimes gràcies.
4: Avui intentarem aclarir, ajudeu-nos, sisplau, a trobar reflexions que ens ajudin a prendre decisions. Què diria una família angoixada per si ha de donar el mòbil al seu fill 12, 13, 14, 16 anys, 18 anys? Què li diríeu? Qui comença? Jaume?
18: A veure, situem-nos el trasto aquest, el que dient mòbil. Recordeu que la prohibició actual és mòbil i rellotge digital. El curs que ve serà rellotge digital, ulleres i pin projector. Si ens posem en l'aparell, el que estem discutint de quan un adolescent pot gestionar amb suport i acompanyament una eina bàsica que li permet connectar-se, relacionar-se, accedir al saber i, a més, que comporta que quedi en mans del capitalisme digital, que òbviament pretén explotar les seves necessitats i els seus estudis. Que li diuen, miri, igual que vostè acompanya a descobrir si val la pena o no aprendre alcohol, igual que l'acompanya per dir val la pena saber, igual que l'acompanya per descobrir el que està al teu costat és el teu amic i el teu enemic, és complicat, però munti un sistema que li permeti un procés progressiu de gestionar autònomament la relació, l'accés al saber, el descobriment de la informació, que majoritàriament passa per un artilugi mòbil que està només en les seves mans.
19: Quin hauria de ser, doctor, el criteri principal? La maduresa, l'edat, el context, l'ús previst?
20: Bueno, jo crec que el que hauria d'intentar resoldre la confusió aquesta, perquè si tu has de valorar quin és el nivell maduratiu del teu fill, pues bueno, pues ja se't fica una responsabilitat extra que dius, vale, i això com es medeix, perquè què tenen que enfrontar-se, que no... Llavors jo crec que hi ha un acord que tu pues, li pots ensenyar al teu fill a conduir responsablement, però no conduirà fins que no tingui una maduresa suficient per fer-se càrrec pues, d'un artilugi d'aquesta categoria, no? Llavors, com que nosaltres amb els nanos són nanos sants i els hem acompanyat amb el seu desenvolupament tota la vida, pues aquesta part ja la sabem, sabem lo bona i lo bé que els hi senta la vida amb aquests nanos. Llavors el que hem vist és que per tal de donar-li una cosa que suposadament és una eina i efectivament és una eina amb el món adult, llavors això ha interromput la seva relació amb el món. Llavors suposa una limitació per la seva comunicació, que prevaleixen cada cop més sentiments de solitud i més sentiments de desesperança. I això vol dir, perquè clar, com que no tenen la necessitat aquesta, suposadament, pues, lo que diem del falso amigo, no? Com que no tinc la necessitat aquesta d'enfrontar la solitud, apropant-me amb els meus amics, que els tinc pues, a l'abast de la mà, pues, estic allà, no? Absolutament enjuernat amb tota, no? La velocitat que hi ha, les possibilitats, no? Però sense una cosa que estigui generada com pues, això, a foc lent, no? O sigui, hi ha una acceleració pues, dels processos, no? Amb la infantesa que no els hi senta bé. Sobretot per tot el que els hi prenen. Si un pare té que prendre una decisió de li dono o no li dono, té que valorar què li treu si li dona. Llavors aquí és quan es fan els càlculs. Què estaria fent aquest nen si en comptes d'estar 4, 6 hores davant d'aquesta pantalla no estigués davant d'aquesta pantalla? Clar, és que tot ens surt a guanyar perquè es fan propostes pròpies, es fan processos de reflexió, tenim vies de que ells accedeixin a la seva informació. Ostres, tenim tots els aprenentatges formals. Què ens estan dient des dels aprenentatges formals? Una cosa molt interessant. Escolta, nosaltres a l'escola el que intentem és dotar amb els alumnes d'eines per poder fer una generalització d'aquestes habilitats amb el món adult i que llavors se'ls faciliti la vida adulta. Llavors t'estan dient ara, escolta, quan jo amb un nano li ensenyo a fer un resum en profunditat sense faltes d'ortografia, amb el moment que incorporen una eina digital que no tenen ni que teclejar, que només amb un dictat ja li posa tot, li fa una correcció i li millora, no? la qualitat, aquesta traslació és més fàcil o més difícil, no? Llavors, tenim que pensar en que si ajudem al que no necessita ajuda, què estem fent? Estem ajudant o estem incapacitant?
19: Però què passa, Jaume, si la socialització de l'adolescent es fa sense mòbil, però l'entorn sí, es fa sense aquesta informació que tu expliques al teu llibre, que els ofereix internet i que els ajuda a contribuir a la seva identitat digital i tot això, i els seus iguals sí? És a dir, què passa quan l'adolescent, perquè és una pregunta que la gent, que els pares sí. I mares ens fem, no? Què passa si tots ho fan i ell no ho fa? No? Que una mare ho deia, no? Es burlen d'ell o no? O què s'estan perdent?
18: Els adults tenim una tendència a construir problemes que els adolescents no tenen, deia Francesc. No, és que si no estan a les pantalles tenen temps per... Fals. La immensa majoria d'adolescents estan avorrits i perduts. Parlem a vegades d'una col·lecció de persones que són les classes mitges d'aquest país que no responen a res. A Cornellà, on jo continuo vivint, t'asseguro que a l'estiu el 60, el 70, el 80% d'aquests preadolescents i adolescents no feien res i sort tenien de que tenien pantalles. Per tant, quan plantegem els buits de la vida dels adolescents, no diem l'omplim de pantalles. A veure, en què l'omplim? Quan deien, no, és que els altres t'ho diuen, l'altre ho fan o deixen de fer. No tornem a construir un problema. Avui en dia, la construcció de la identitat de qualsevol persona immensament, en una part significativa, es fa virtualment. I quan es fa virtualment, vol dir que depèn, com sempre ha depengut, del que diu l'altre, del que considera que sóc, del que jo sé que sóc i no sóc, però una part d'aquest mirall que parla és digital. Llavors, jo no m'he de plantejar si sí o si no. M'he de plantejar com es relaciona, es construeix. Les escoles que no funcionen són les escoles homogènies, les escoles que funcionen són les heterogènies, en les que hi ha uns pares més hippies, uns pares més tecnològics, uns pares preocupats per una cosa, uns pares per una altra cosa. Aquesta tendència, que és exactament igual que l'argument de Vox per l'educació afectiva, no vull que ningú expliqui la sexualitat al meu fill, que ja li explicaré jo, però en realitat estàs deixant en la immensa solitud en l'altre. Per tant, pensem en sèrio què significa avui ser adolescent, relacionar-se, viure, i en cada cas, cada família, amb les seves possibilitats, què pot fer?
19: Sobre la prohibició del mòbil als 16 anys hem demanat l'opinió al psicòleg clínic José Ramón Ovieto.
3: La pregunta sobre la prohibición del móvil nos lleva a otra pregunta, que es cómo lograr que una decisión sobre un dispositivo tenga efectos reales, porque sabemos que las normas que más funcionan son siempre las más compartidas. Prohibir y regular el móvil y las redes sociales es una norma necesaria, pero insuficiente. Insuficiente no solo porque se la puedan saltar, sino porque además debe ir complementada con otras actividades. Por ejemplo, la alfabetización mediática es fundamental. Enseñarles a usar la tecnología en base a unos principios que implica la desconexión, pero también implica la tolerancia, el respeto, la diversidad. Exige también compatibilizar esa prohibición o esa regulación con un trabajo más intensivo en relación al lenguaje para que no se pierda la práctica de la conversación, que es un elemento fundamental en la construcción de un sujeto, y por supuesto las alternativas presenciales, que son las que producen también un sentimiento y un valor de la vida para cualquier sujeto.
19: El psicoanalista José Ramón Ovieto ens explica en què es troba consulta per ús problemàtic o abús de pantalles o mòbils en nens i adolescents.
3: Para un grupo reducido de personas, esas conexiones a veces son los únicos vínculos que pueden establecer. Se trata de sujetos muy separados, muy aislados, con problemáticas que les impiden el vínculo social y que a través de videojuegos o de otras redes ellos pueden establecer algún vínculo. Para otro grupo, que no tenemos todavía una cifra clara, pero que en algunos sectores de edad empieza a crecer, esa conexión les anima a participar de comunidades misóginas o xenófobas, serían burbujas de odio en la cual se les presenta como un refugio frente a la soledad, pero a costa de alimentar valores y principios de odio en relación a mujeres o emigrantes. Más que paliar la soledad, es un alivio temporal a través del entretenimiento, pero que no aborda el problema central y causa de su propia relación con la soledad. Lo vemos sobre todo en el uso creciente de los chatbots psicoterapéuticos, lo cual resta valor a la presencia y a la interacción más directa con otras persones.
10: El Joan té mòbil, jo per què no?
15: Hem de ser valents a l'hora de prohibir els mòbils als menors. Doctor Francisco Villar.
19: Avui a l'oficiador que ens hem plantejat aquest dilema s'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys amb el doctor Francisco Villar i amb el psicòleg Jaume Funes. Quin missatge donem als adolescents si a casa i a l'escola hi ha normes diferents?
18: Bueno, és que amb les normes nosaltres sempre cometem el mateix error, és a dir, en lloc d'estalviar-nos conflictes sempre anem posant normes que sempre discutiran i no ens molestem en comentar-les, en discutir-les. Mira, jo no puc fer classe d'aquesta manera, bueno, ho sentim, el mòbil tu ho guardes, punto, però dones una explicació de per què sí o per què no. Però no, no, som experts en... Molts dels pares que aplaudeixen limitacions no perden ni un minut amb el seu fill a discutir les normes de la casa, no? Però per què està un adult? Pues perquè un adolescent posi en qüestió, en crisi, es baralli amb el seu adult. La norma...
19: Efectivament.
18: I, per tant, no podem dir prohibir, per exemple, prohibir les xarxes socials. De què és això de xarxes socials? Clar, haurem de dir prohibit el tuit, jo què sé, el TikTok, o prohibit l'Instagram... Però la nena aquesta que abans de pujar estava de primer d'ESO, de dir, no, jo només vull el mòbil en conforme amb el WhatsApp, perquè vol dir, està complint una funció de relació que haurem de dir que és una bona xarxa i que no. I amb un parèntesis, els adults som experts en regular a la gent feble. En lloc d'obligar que el TikTok es carregui el seu algoritme que defineix l'identitat de qui ho està buscant a la tercera búsqueda que tu facis allà dins. En lloc de posar-nos amb el poder del capitalisme digital, diem que els adolescents s'aguantin i no vencin. Heu citat Austràlia, no? Avui en dia ja comença a estar clar que entre el 80 i el 90% dels adolescents són capaços d'adulterar la identitat i estan a les xarxes exactament igual.
19: Què us trobeu a consulta, doctor? Què es troba? És a dir, us trobeu problemàtiques? Digues, digues.
20: Sí, no, jo volia fer una miqueta del matís, no? O sigui, jo crec que els primers que van reaccionar, no?, de forma com molt, no?, esbarada, van ser precisament les nens tecnològiques. O sigui, nosaltres als nens pràcticament no els hi prohibim res. O sigui, un nen que va a comprar alcohol pues això, a un supermercat, ningú truca a la policia a dir que està fent una il·legalitat. O sigui, la prohibició és vendre alcohol a ell. Un nano que vol entrar en una zona d'oci nocturn, o sigui, no es truca a la policia i li cau una sentència, una denúncia. L'orientació i la llei australiana, que és una llei fonamentalment, és una prohibició fonamentalment educativa, perquè no té conseqüències sobre les famílies i sobre els nens, precisament el que fa és protegir els menors de que algú que està fent negoci, precisament el que està dient, estic fent un negoci amb l'atenció de la gent, robant el seu temps, llavors jo li poso límits amb aquesta gent. Llavors, vosaltres no podeu fer negoci amb aquestes personetes que són vulnerables i que ja està acreditat científicament i està acreditat penalment, perquè precisament ells saben, nosaltres sabem que ells estan fent algoritmes que estan orientats a generar addicció i que a més no només això, sinó que desborda la seva capacitat dels adolescents. Si tu ja saps això científicament, saps això penalment, llavors jo crec que és pues, una espècie com d'anomalia de l'alçada que van tenir el manifest aquest del 77, que es volia, com que la sexualitat infantil era reconeguda, es volia defensar que un nano de 8-9 anys decidís en qui vol anar-se al llit, i si és decisió pròpia se li hauria de respectar. I hem parlat de la indemnitat sexual i estem parlant de la indemnitat vital amb el cas dels nanos. Llavors, no podem permetre als poderosos a aprofitar-se de la vulnerabilitat dels nostres infants per tal de prendre-li allò tan important com és la vida. Jo no entenc aquesta preocupació que hi ha per l'avorriment dels nanos. O sigui, clar que els adolescents tenen l'avorriment, però l'avorriment és un element de promoció. L'avorriment què és? L'avorriment és un motor per tal de resoldre'l. És una oportunitat per tal de resoldre. No només això, sinó que és que jo tinc que fer-me preguntes molt difícils. Si a l'adolescència un talla els processos interns, no?, de reflexió en si mateix, perquè les preguntes són dures, és, soc normal, no soc normal, puc estimar, puc ser estimat, m'agrada com soc, aquestes requereixen unes reflexions profundes que generen un cert malestar amb el nostre adolescent i

0: els seus referents, però garantir que els seus referents són de la seva comunitat, del seu entorn, mestres, un entrenador, de garantir aquesta qualitat de les relacions i dels modelatges és molt important, perquè després, si no, tenim que patir aquestes conseqüències de que, clar, de que és que l'opinió d'aquest que s'ha dit que és el seu referent, que un adult diria aquest senyor és un imbècil o no pot parlar amb nens, doncs llavors no el tenim. Llavors, el fet de garantir la qualitat de l'espai de desenvolupament dels nostres nanos és una responsabilitat adulta.
1: Jaume.
2: Si, ja que ha parlat de l'alcohol, s'hi ha trobat mai un parlamentari que no hagués begut alcohol abans dels 18 anys? És molt fàcil legislar, però i com eduquem quan sabem que la construcció de la relació, en aquest cas de l'alcohol, és un procés progressiu? I què fem, ja que parlem del capitalisme? Algú s'ha atrevit a prohibir que el meravellós anunci de cada estiu sigui la felicitat, la posta de sol, la música i la cervesa? Si no discutim això, és molt fàcil dir l'alcohol. Jo, quan prohibeixo l'alcohol, estic traspassant un missatge. L'alcohol és una droga dura que, quan més triguis en fer servir, millor. Però, com que sé que començaràs a relacionar-te, no et creguis el que et venguin i hauràs d'aprendre a situar-se l'alcohol en la vida. Aquí és exactament igual.
0: Però si és exactament igual, jo precisament anava a això. Llavors, la gent demana orientació. La gent vol saber què són les xarxes socials i què és el mòbil. Perquè amb l'alcohol, fins i tot el pare que diu aquesta cosa tan rara de com que sé que veuràs, té això, que viguis de qualitat, aquesta persona sap que està fent una cosa que és dolenta pel seu fill. Llavors aquí estem demanant, escolta, això ajuda o no? I la claredat i... Jo crec que la part educativa que té aquesta prohibició és de dir-li, escolta, això és dolent per ells. A partir d'aquí, tu pots decidir si li dones o si no li dones. Però aquesta afició a donar-li les coses perilloses als nanos a deshora o massa aviat és una cosa que va també en contra del procés evolutiu, perquè els nanos, cadascú té el seu ritme. Llavors, necessitem esperar que el nano estigui preparat per enfrontar una tasca que pugui fer-se càrrec, no que se'l mengi. Precisament com amb l'alcohol, si vosaltres li doneu pares al mòbil, al vostre fill, abans dels 16 anys, però és que Europa està dient, escolta, el 16, ni que sigui el 16, perquè sabem que també els 17 i els 18 és molt dolent, però bueno, ni que sigui el 16. Si estàs en una de mínims, si saps que estàs per sota d'això, com a mínim que tinguis la consciència de que estàs exposant el teu fill amb molts perills.
1: Sentim una mare, la Berta, té dos fills de 5 i 9 anys i ens explica qui no us deixa fer els seus fills a les pantalles i com reaccionen quan els diu prou.
3: Nosaltres els deixem mirar la tele, bàsicament els caps de setmana, després de dinar, i el que acostumem a deixar és que vegin una pel·lícula, que puguin veure tots dos, no? Que siguin apte per les dues edats. Els meus fills no tenen accés ni a iPads, ni a ordinadors, ni tampoc videojocs. Els meus fills veuen poc la tele, però cal dir que els encanta mirar-la i que costa molt que acceptin quan ja n'hi ha prou i toca tancar-la. La pantalla els abdueix tant que quan els diem que ja n'hi ha prou sempre protesten i sempre intenten negociar una estoneta més.
1: Li hem demanat a la Berta quan donarà accés als seus fills al mòbil i si li sembla bé prohibir els mòbils fins al 16.
3: A la ràdio ens hem fet un fart d'entrevistar i d'escoltar experts en la matèria que recomanen que no es doni un telèfon mòbil fins als 16 anys. Per tant, la nostra voluntat, tot i que és veritat que encara ens queda una miqueta, és esperar als 16. Crec que en general els pares cada vegada són més conscients de l'addicció que generen les pantalles i els perills de l'accés prematur, sobretot a les xarxes socials, i per tant crec que cada vegada està calant més aquesta barrera dels 16 anys. Crec que no és la solució definitiva, però sí que em sembla bé que les institucions i les administracions s'impliquin i que s'intenti regular d'alguna manera l'accés als mòbils dels menors. La majoria de famílies del meu entorn són bastant conscients que ens hi juguem molt, però sí que constato un cert escepticisme en què realment totes les famílies ens plantem i que acabem aguantant sense donar-los el telèfon mòbil fins als 16 anys. Crec que el que més ajudaria, i segurament el que ens costa més a tots, és ser conseqüent, no? Allò tan antic de predicar amb l'exemple. Ser conscients que moltes vegades els primers enganxats de les pantalles som nosaltres, els adults, i aconseguir mantenir espais o moments sagrats a casa que estiguin lliures de pantalles. Crec que el que més ajudaria és estar més present amb els nostres fills, ser-hi en carn i ossos físicament i no darrere una pantalla.
4: Quan em dius que pari de jugar amb la tablet, m'enfado tant.
5: No és gens recomanable utilitzar el mòbil davant dels menors de 3 anys. El modelatge és clau per al seu desenvolupament. Màrius Martínez.

0: Avui en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar el dilema. S'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys intentant aclarir-nos. Diu el Jaume Funés que el mòbil no s'ha de veure com un enemic, un problema, ni com una addicció inevitable, sinó com una eina que forma part de la construcció de la identitat juvenil. I ell proposa, en lloc de parlar d'alarmisme i prohibir, treure'ls el mòbil, educar i acompanyar perquè aprenguin a viure amb ell de manera saludable, crítica i autònoma. Abans us preguntava, què us trobeu? Què és una addicció? No és una addicció? Quan és un ús problemàtic? Quan és un abús?
1: O sigui, jo treballo amb la prevenció del suïcidi, amb l'infància i l'adolescència. Llavors jo tinc dos focus d'intervenció. Un, intentar pal·liar tot allò que els fa mal. I un altre, intentar reforçar els factors protectors. Què ens trobem nosaltres amb això? Que jo fa molt de temps que estic molt capficat amb tots aquests factors protectors de la infantesa. O sigui, totes aquelles eines que permeten a l'adolescent, pues això, fer de la vida un lloc habitable. Llavors, quan parlem de continguts, òbviament que tots coneixem que els continguts poden afectar d'una manera o d'una altra. Parlem de la pressió estètica amb les noies. La pressió estètica amb les noies, hi ha estudis que són molt interessants, que dius, escolta, és que la pressió estètica que rep una dona de 25 a 35 anys és exactament la mateixa que rep una noia entre 14 i 24 anys. Però a la persona d'entre 25 i 35 anys li genera un desig d'aprimar-se, segons els models que hi ha. Però a les noies entre 14 i 16 els acaba comportant una problemàtica relacionada amb trastorns de conducta alimentària, que també han experimentat una multiplicació per 4 de la incidència, i cada cop nenes més joves. Llavors, aquesta tirania de la bellesa, no? Aquestes noies de 9 anys intentant lluitar contra l'envelliment abans ni tan sols de ser jove, això suposo que genera, pues això, als poderosos, pues una economia molt, no sé, molt, molt interessant. Però amb els nostres nanos els està afectant negativament. Llavors, en relació als factors de protecció, nosaltres, si les associacions de pediatria ens estan dient que fins a 6 anys no pots donar-li una pantalla a un nen, pues això jo crec que ho tindrien com que respectar. Perquè què podem fer amb els nanos? Qualsevol cosa menys fer-los mal. Llavors, si això els afecta la seva capacitat visual, els afecta la seva obesitat, els afecta... Escolta, no ho facis, o sigui, no facis mal bé amb aquesta criatura. Si les mateixes societats i societats mèdiques ens estan dient no li donis el telèfon mòbil fins als 16 anys, és normal que l'Estat acompanyi les societats mèdiques i digui, escolta, et dono reforçament, perquè ara els pares estan tenint el que van demanar fa 3 anys, és orientació per part dels experts, orientació a l'escola, l'escola ja s'ha pronunciat, orientació dels professionals, sobretot dels pediatres. Els pediatres ja s'han pronunciat, no personalment algun expert, a través de la seva pròpia associació. I ara l'Estat ens dona aquest recolzament per tal que les famílies no diguin, home, tan dolent no serà quan no està prohibit, doncs jo crec que una miqueta tenim tots els elements per tal de poder donar-li als nostres nanos allò que es nodreix, defensar, pues això, la seva vida i acompanyar-lo amb els malestars. No tenim cap por d'enfrontar el malestar dels nostres nanos. Una part d'aquest malestar acabarà repercutint en una construcció de la seva pròpia identitat a través de fer-se aquestes preguntes, i l'altra part, si ja el malestar és clínicament significatiu, necessitem identificar-lo ràpid i abordar-lo per tal d'acompanyar amb aquest nano a resoldre les seves dificultats que no ha pogut ell mateix. Llavors, en cap cas que ells es refugiïn dels seus malestars davant d'una pantalla pot ser un element favorable al que volem aspirar des del punt de vista de la psicologia, d'identificar el malestar i separar-ho quin és el malestar propi de l'adolescència del malestar que ja és clínicament significatiu. Qualsevol cas, poder tenir l'oportunitat d'adreçar-nos ràpid.
0: Jaume, què et diuen els adolescents? De fet, tu dius que lamentes el teu llibre que desconeixem què fan, com ho viuen, què els impacta de les seves vides digitals, que no ens posem a la seva pell, dius.
2: Sí, mira, jo sóc un quinqui del Baix Llobregat. I cada vegada que parla de lo que veiem a la consulta, com si jo parlés de les drogues quan veia els problemes d'heroïna. No és això. La realitat no és la nostra consulta, la realitat no són els discursos alarmistes, com entenc, la realitat són com viuen i com no viuen. Cada vegada que les societats mèdiques, i ho he posat per escrit, i mi baralla també, es parlen de les pantalles de la infància, creure el que diuen si el primer paràgraf és tot infant té dret a 2 hores de pare o de mare al dia per abraçades i per llegir contes. El dia que reclamin les condicions per tenir infància, discutirem si en les abraçades i la infància les pantalles tenen una infància. La segona cosa que voldria dir, vale, què diuen ells? Mira, justament ahir estava en la sessió de treball amb profes de València. Una de les profes de secundària, quan estava parlant de com saber com són, què viuen, què fan, la profe deia, una alumna m'acaba de dir el següent: tots els profes entren a la nostra classe i volen parlar de la seva assignatura, però no tenen cap interès en saber res de la nostra vida. La immensa majoria de les regulacions adultes són regulacions que paguen els pobres, d'adults que no s'han parat a pensar què és això. Fixa't que ara el debat pot acabar sent coses tan complexes com les intel·ligències generatives. En un moment en el que avui aprendre i descobrir és saber fer-se preguntes, no trobar respostes, i en el que després parlem de si voten al Vox o voten a no sé qui, en lloc de parar-nos a pensar, algú els ha ajudat a descobrir què pensaven aquí. Per tant, els adolescents tan sols esperen que mirem, escoltem i després discutim amb ells, i no es negaran fins i tot a establir la pena de mort perquè el faci servir un mòbil quan no toca. No, són així de durs, de durs, però com a mínim parem a parlar. La nena aquesta que deia avui pel WhatsApp estava dient el que han fet sempre tots els adolescents, estar a la cantonada junts dues hores dient i ara què fem, i dues hores després encara estaven què fent, i ara fan el mateix amb mòbil o sense, però haurem de pensar com estan vivint aquest univers. Justament fa un par de mesos es publicava un treball que és joves i telèfons mòbils a l'escola. Sistemàticament ordenat què ha passat en les prohibicions i com a mínim que pensen que el mòbil serveix per alguna cosa més, no només per ser addictes a aquesta història.
0: Sentim el Rafa Guerrero, que és doctor en educació i psicoterapeuta, autor de Addictos a les pantalles. Ens explica si està a favor de la prohibició dels mòbils fins als 16 anys.
3: Sí, estoy a favor, completamente a favor de legislar y de prohibir el uso de dispositivos tecnológicos, de redes sociales, de determinados videojuegos, desde luego, a menores de 16 años. ¿Por qué? Bueno, porque hablamos de una etapa difícil, como es la etapa adolescente, una etapa de cambios, y esto implica que son vulnerables. Son muy vulnerables, necesitan sentirse vistos, necesitan sentirse pertenecientes, y hacerlo con sus padres, con sus madres, con sus maestros, sus profesores, sus referentes adultos, lo hacen a través de las redes sociales, de determinados dispositivos tecnológicos, con lo cual, bueno, creo que ya hace tiempo que llegó el momento de que se legisle todo esto, como se legisló ya hace varias décadas el tema del alcohol, el tema del tabaco, etcétera, etcétera.
0: Pel Rafa Guerrero, el problema no està en el dispositiu tecnològic, sinó en el que hi ha al darrere.
3: Tendemos a pensar que el problema está en el síntoma, en la adicción al porno, en los teléfonos móviles, en los videojuegos, las redes sociales, y a mí me gusta decir que el problema no es el ordenador, el TikTok, ni Instagram, ni siquiera es la televisión. Ahí es donde desemboca el problema. Reducir o eliminar adicciones tecnológicas es algo difícil. ¿Dónde tenemos que poner el foco bajo el punto de vista? Vemos que lo que hay debajo de una adicción es una carencia, es un problema, es un conflicto, es un abuso. Cuando nos encontramos con pacientes, ya sean menores o adultos, con adicciones tecnológicas, en todos los casos nos encontramos con que ha habido abuso sexual, carencias afectivas, que ha habido abandono, que ha habido maltrato, que ha habido secretos en la familia, triangulaciones, que ha habido chantajes, y el menor lo que hace es encontrar su solución, no digo que sea la mejor solución, porque aquí no tenemos que entrar a juzgar, en el dispositivo tecnológico. Es su mecanismo más efectivo, es su solución.
0: I el psicòleg clínic José Ramón Ubieto, autor de Soledades Digitales, ens parla de la influència del que és digital en la soledat.
4: Por un lado, el secuestro de la atención es el más importante. Focalizar la atención en las pantallas les priva de otros asuntos que son para ellos fundamentales, como pueden ser el deporte, la lectura, concentración en las tareas académicas, la convivencia familiar, etc. Un segundo grupo tiene que ver con la exacerbación de vulnerabilidades. Personas que ya tienen alguna vulnerabilidad, eso queda exacerbado a través de ese uso problemático, porque ahí vemos, por ejemplo, cómo hay desde una facilitación de trastorno de conducta alimentaria, de estados de ánimo que pueden implicar autolesiones o ideaciones suicidas, de violencias virtuales, etcétera. Una tercera tendría que ver con los conflictos familiares que genera, el control de horarios, etcétera. Y una última que tiene que ver con trastorno de la salud, el más importante es la pérdida de sueño.
5: Els grans passeu tot el dia amb les pantalles.
6: M'he trobat debatent amb professionals que consideren el mòbil una arma i ni tan sols pensen que pot ser una eina. Jaume Funes.
0: Avui a l'Ofici d'Educar, aquest dilema en temps de suplement a Catalunya Ràdio. S'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys? És una arma, és una eina? Al darrere, no? Tots insistiu en alerta, no és el dispositiu, és què hi ha al darrere, que és tot allò que es deixa de fer, no? Quan hi ha un dispositiu pel mig.
1: Sí, però insisteixo, sí que és el dispositiu. O sigui, perquè hi ha estudis que estan dient del només la possessió del dispositiu o de només el fet de tenir un perfil obert a xarxes socials, i això està directament relacionat amb el cas del dispositiu amb problemes, com bé deia l'Ovieto, de trastorns del son, de trastorns de salut mental i d'obesitat. I això, de la mateixa forma, amb el fet de només tenir un perfil. Llavors, el fet de només tenir un perfil ja està relacionat amb trastorns de l'estat d'ànim. Jo em sorprèn, no, moltes vegades, quan nosaltres volem posar com els adolescents amb el centre de tot, oblidar que els adolescents el que estan és de trànsit, també. Llavors, si tot va bé, els adolescents acabaran transitant a l'edat adulta. Llavors, jo, doncs, amb tots els respectes, però aquesta crítica de fer-li a un mestre perquè arriba el seu alumne a la seva classe i el que fa és el que fan els mestres, una miqueta que es diu, escolta, nois, mireu a quin món heu arribat, no? Llavors, hi ha una cosa molt interessant que m'han dit l'altre dia, que estaven generant una espècie com de recurs per als mestres, que era un identificador d'expressions facials de tots els alumnes, i en el moment que un alumne posava cara d'avorrit, llavors el detector saltava i el mestre, no sé, crec que li donava un calambrazo o alguna cosa així, si tenia que treure, doncs, no sé, el nariu aquest de pallasso a fer alguna cosa, no? O sigui, llavors, prendre la capacitat a l'adolescent de dir, escolta, tu ets una persona que ha arribat a aquest punt, pots perfectament focalitzar la teva capacitat atencional amb uns continguts que hem acordat que són una oportunitat per tu per tal de desenvolupar la teva reserva cognitiva, perquè aquest exercici està dissenyat perquè jo presento el teu món, et poso un repte respecte a el que tu feies i amb això tu tindràs més capacitat del dia de demà poder aspirar amb això que diem del criteri propi, del criteri crític, perquè tenim que apropar amb els nostres nanos amb una espècie com de consens, doncs de la realitat amb la que ens envolta, d'una certa veritat, per després poder-los posar a qüestionar-la, perquè som més capaços de lo que nosaltres sembla que semblem.
0: Jaume, una pregunta. Hi ha moltes cases que tenen la sensació, i a mi sumo, que això del mòbil és una batalla i és una guerra campal, que és difícil. Tu què proposes?
2: A veure, qualsevol novetat, especialment per adults acollonits que som nosaltres, que els adolescents se l'apropien, esdevé una font de conflictes per sistema. La introducció dels dos artilugis digitals, jo proposo que ja no parlem de mòbils perquè hi ha tantes possibilitats, és una font de conflictes. I, per tant, per tranquil·litat de cadascú de nosaltres, volem tenir menys conflictes. I, per tant, batallar amb aquest tema és batallar de dir, doncs, què deien els mares, una hora, un temps, és una font de conflictes. Però són conflictes inevitables que darrere dels quals hi ha un dia te'l proveixo perquè ja no aguanto més i un altre dia te'l proveixo i et dono explicacions i un altre te'l deixo fer i m'expliques tu què. Però això cansa especialment per la immensa majoria de pares i mares que no tenen temps o per la immensa majoria de pares que no tenen ganes de tocar. I només serveix per alguns pares que construeixen algun discurs sobre l'educació i tenen temps d'aplicar-lo. Dit això, clar, és fals que l'adolescència sigui una etapa d'immaduresa. És una etapa de construcció de la responsabilitat i la maduresa. No cau del cel. És un procés d'aprenentatge en el que òbviament s'equivoca i el grau més important és com els ajudes a aprendre allò que estan fent. Què dimonis sabent de lo que han vist aquell dia? I ens preocupem pel vídeo porno i no pel discurso fatxa. I ens preocupem per han fet els deures en el ChatGPT i no s'hi han après a preguntar al ChatGPT. I estem en aquesta cosa que dic, perquè cansa socialment, cansa educativament, i clar, en aquest moment en què està l'escola, en aquest moment en el que tot són pluges negatives, en el que la depressió pedagògica s'imposa quan veritablement hi ha molta gent que treballa bé i podria imposar l'optimisme pedagògic, només falta que tu introdueixis una variable que digui qualsevol youtuber explica millor que tu les derivades. Avui no pots continuar educant, ensenyant, de la mateixa manera que abans. I per tant, la primera cosa que hauràs de fer és que aprenguin a preguntar, que aprenguin a buscar, i el que hauràs d'avaluar és no si els han donat una resposta o no, sinó si han buscat resposta adequada, i que entenen que això és un canvi dràstic, que ho acaben focalitzant en un aparell.
0: L'Aaron Fernández de l'Olmo és neuropsicòleg, autor de Cerebro Hackeado, i ens diu també si està a favor de la prohibició dels mòbils fins als 16 anys.
7: Prohibir los móviles hasta los 16 lleva implícito pensar que a esa edad automáticamente ya la persona tiene la madurez y conocimientos necesarios para utilizar un móvil o un dispositivo en solitario y unas redes sociales. ¿Cuál es el problema? Que esto es poner un poco toda nuestra suerte en cómo maduran las estructuras prefrontales, que es cierto que en la adolescencia se va madurando, pero eso por sí solo no asegura que tengamos un individuo maduro o con esa gestión de emociones adecuada, y por tanto eso puede provocar que el contacto con redes sociales sea negativo a partir de 16, y lo único que hayamos hecho ya ha sido dilatar el tiempo. Merecería más la pena intentar hacer una prevención con una formación y preparación para esos adolescentes que incluso cuando tengan 16 o tengan 20 años van a presentar problemas derivados del uso de las redes sociales. Creo que ahí la clave no está tanto en marcar la edad de retraso en la incorporación de los adolescentes, sino decir cómo vamos a permitir que se incorporen. La medida puede ser aplaudida porque al final estás dilatando y seguramente hay un grupo de adolescentes que pueda librarse de problemas que tendría con una mala gestión de esas emociones antes de los 16, pero no soluciona el problema global que podríamos tener con gran parte de los niños y adolescentes que tengan pues factores de vulnerabilidad.
0: El neuropsicòleg explica fins a quin punt són perjudicials els mòbils pel cervell en edats primerenques, en base a la recerca.
7: Está bastante demostrado que de 0 a 2 años el mal uso de los móviles, que es un uso en el cual se deja el niño...
0: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa, i tornem la setmana vinent amb l'etapa del no retorn a la infància amb la psicòloga Elisenda Pascual. Us deixem amb Dan Peralbo i el Comboi. Ai, ai, ai, quin goig que fas. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador, i fins la setmana vinent.
8: Fins aquí l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa al suplement. Fem una pausa i de seguida tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
3: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93-218-6220. No tindrà ulls per a res més.
4: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
5: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
4: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
5: Fes del Palau el teu ritual.
6: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
7: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
8: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam rebre a l'estudi la família Puigverd Puigdevall al complet, és a dir, la mare, el pare i les tres filles, la família de cuiners que va aixecar el restaurant Les Cols, que té dues estrelles Michelin, i que ens va confessar què és el millor i el pitjor de treballar en família.
9: Són persones que no pots conèixer millor que la teva família, són persones que estimes. Llavors crec que el millor és això, no? Que ens coneixem molt bé, ens entenem i ens admirem molt. Jo crec que per això és possible, no? Perquè fas aquest projecte amb gent que admires i valores tant. I el pitjor
10: que ho digui la Clara.
9: També és el mateix, no? Que ens coneixem tant, que llavors hi ha molta confiança també i ens ho diem tot, però crec que també és bo l'hora, això, no?
7: Qui mana? El que mana aquí.
10: Bueno,
7: el pare, la mare...
10: Estaria bé que algú manés.
7: Que les decisions, quan s'ha de prendre una decisió...
11: Jo crec que és força compartit. Treballem, no?, com un equip, una família. Llavors sempre ens han transmès els pares que l'equip és una prolongació de la família, però sí que hi ha líders, com han de tenir tots els projectes, i jo veig que no, que la Fina és una superlíder.
8: I a la setmana tràgica, amb en Ion Sindreu i en Toni Rodon, vam parlar altra vegada sobre la roda de premsa famosa de Florentino Pérez, el president del Real Madrid, i els hi vam demanar: hem assistit a la caiguda d'un emperador?
12: Aquí dos factors que en el fons també els podem trobar a la monarquia espanyola i altres institucions de l'Estat, que és que el primer, sobretot els mitjans de comunicació de Madrid i el seu ecosistema dels mitjans esportius, que són uns genis a creant un relat concret, també són uns genis en tapar certes coses que succeeixen al voltant de la figura de Florentino i també del Madrid. Des del seu dia, quan es va fer un pelotón i es va poder reconstruir el Bernabéu, altres coses que han anat passant al llarg del temps. Hi ha un silenci absolut en determinats entorns i, per tant, això ajuda a sobreviure a les persones que estan a dalt de tot. Després, també, hi ha un altre tema important, que és que s'ha sabut moure molt bé en el poder. Té un entramat de negocis espectaculars.
8: I a l'Eclipsi es va fer de nit amb Tinet Rovira, el pare d'Operación Triunfo, tu que ara més suena entre molts altres formats televisius, i que ens va explicar que té un talent per analitzar persones.
13: Detecto quan veig algú que pensa, ostres, que bé s'explica, que bé comunica, no? O que equivocat que està. O sigui, jo normalment a les persones els hi faig com un xec, no?
7: Ho fas tota l'estona, això, independentment, sí, de si estàs treballant per un producte televisiu? Ja, o sigui, fas la radiografia
13: quan
7: coneixes una persona?
13: Sí, sí. Bàsicament... faig classificacions, gent amb qui aniria a prendre un cafè, gent que no aniria enlloc, gent que aniria a dinar, gent que t'aniries de vacances i gent que t'aniries de festa.
7: Tu i jo, que fa 5 minuts que ens coneixem literalment i que ens hem vist les cares, ja m'has classificat a algun lloc?
13: No.
7: No has tingut temps,
13: no,
7: eh?
13: No, però prou bé, eh?
7: Què m'has de dir, no? Tenim 30,
13: he de quedar 30 minuts
7: de conversa per endavant. Sou 5 a casa, encara?
13: No, no som, ara estem a punt de ser ningú. Bueno, de ser la meva dona i jo.
8: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
14: Què tal, bon dia?
8: Apple TV arriba una nova sèrie, Satisfacción Garantizada.
15: Hey, good looking, how you doing?
16: I'm barely treading water.
17: You are so smart and funny and sexy as hell. Oh, coming!
14: Aquest thriller amb tocs de comèdia segueix el personatge de Tatiana Maslany, una mare acabada de divorciar que es veu immersa en una perillosa espiral de xantatges, assassinats i futbol juvenil. Tot plegat quan creu haver estat testimoni d'un crim.
18: Oh! Oh!
8: I HBO Max, demà arriba la nova temporada de Rick i Morty.
14: La sèrie de comèdia d'animació és un dels grans èxits de la plataforma i en aquesta nova temporada explorarà les noves aventures dels dos protagonistes viatgers en el temps més bojos i atrevits de la televisió actual.
8: I al teatre, la Sala Beckett, Dinamarca.
14: El director Albert Arribas es torna endins en l'univers de Lluïsa Coniller amb aquest text protagonitzat per Pere Arquilluer i Imma Colomer, que ens presenta una anciana i el seu fill adult que malviuen en un precari apartament al cor de Copenhague. Avui hi ha funció a 6:45 de la tarda.
8: Bon dia, Sònia Delofeu.
19: Bon dia.
8: Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevat, fem tres propostes avui pel Maresme. La primera, la visita guiada a Can Benet i els forns romans de Cal Arnau a Cabrera de Mar.
19: Un dels espais patrimonials més singulars del municipi que ens permetrà conèixer el passat romà de Cabrera. Ens endinsarem en la història i el funcionament del comerç romà a través del forn de Cal Arnau, utilitzat principalment per a la cocció d'àmfores, amb les quals després es transportava el vi que s'exportava per tot l'imperi romà. El forn es troba en molt bon estat de conservació. El centre de producció va ser construït sobre habitatges que havien estat abandonats a principis del segle I abans de Crist. Hi veiem diferents dipòsits d'aigua, la zona de treball i la graella de coure. La visita començarà a les 11 del matí. El punt de trobada és Can Benet, sota la piscina municipal, i té un cost de 6 euros.
8: I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant Salvana de Vilassar de Mar.
19: Situat al carrer de Sant Pau, número 19, davant del mar i a 2 minuts caminant de la parada de tren de ferrocarril i 5 del Museu Enric Major, un restaurant de cuina mediterrània d'alta qualitat que va obrir fa 6 anys la xef Anna Carles Tolrà, amb menú entre setmana i caps de setmana i una carta molt elaborada, curta però suficient, que no ens deixarà indiferents. I podem tastar la sopa de rap amb fideus d'arròs, el pollastre farcit de porqueta i pruna a baixa temperatura, les croquetes de ceps i trufa, el caneló cremós de confit d'ànec, el carpaccio de peus de porc o l'arròs negre amb calamars i gambes. De postres, xuxu farcit de crema anisada, tiramisú o trufes de vi. El preu mitjà per persona és d'uns 25-30 euros, obert tots els dies, menys dimecres al migdia i divendres i dissabtes també a la nit.
8: Música.

0: perquè si som per Vilassar podem passar pel concert de la Júlia Boncompte.
1: A les 12 del migdia, al Jardí de Can Sus, la Júlia és una jove cantautora barcelonina que combina sensibilitat poètica i maduresa musical en les seves composicions. La seva proposta es mou entre el pop d'autor, la cançó d'arrel i els sons acústics contemporanis, amb lletres que exploren la intimitat, les emocions i la mirada generacional. Amb una veu càlida i una presència escènica propera i autèntica, Boncompte s'ha consolidat com una de les veus emergents més prometedores de la nova escena catalana, connectant amb el públic jove que busca honestedat i emoció a través de la música. Va ser una de les nominades a millor artista revelació dels Premis Enderroc d'enguany i l'any passat va publicar el seu primer disc titulat Ni curt, ni concís, ni concret, un treball que aposta per la llibertat expressiva i que parteix de vivències personals, de records familiars i de petites escenes quotidianes. Avui el presentarà al Festival Floral. Si voleu anar, encara queden entrades, es poden comprar anticipadament a la web d'Entradium per 15 euros.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Canta fins que arribi el moment de cantar de la Júlia Boncompte, que avui actua a Vilassar de Mar. Fins ara!

0: Vent, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: diumenge 24 de maig del 2026, el Barça és campió d'Europa.
1: Olofsson que xiula al final. S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat.
0: Aquest equip té alguna cosa màgica, la comunió, l'ambient, la superioritat, la solidaritat i, en el cas d'Oslo, les llàgrimes d'Alexia Putellas, segurament la seva última final com a blaugrana, una trajectòria rodona en què ha transformat el futbol i el destí de molts nens i nenes que s'hi emmirallaran d'ara endavant. De l'anonimat a la icona, Alexia per sempre, caldrà que passin els anys per entendre el valor de tants títols i de tantes victòries. Noruega serà la final de Payor, criticada a la primera part i golejadora a la segona, de la mateixa manera que Salma va fer un golaç des de fora de l'àrea només a l'abast de les escollides. Al darrere, Catacoll va treure les castanyes del foc quan la final encara no estava decidida. Aquesta Champions també ha de portar el seu nom. Elles són les primeres de moltes nenes que encara estan creixent i que continuaran el camí que han obert. Les jugadores de Pere Romeu ahir la tarda van tocar el cel, però la jornada no va ser ni de bon tros rodona pel futbol català. De l'eufòria del Ramon Salmurri a Catalunya Ràdio van passar a la pena de l'Eduard Solà.
2: Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans.
0: El Girona baixa a l'infern de segona divisió després d'un trist empat contra l'Elx. S'acaba el somni, les dues cares de l'esport. No hi ha victòria sense derrotes. Molts avui encara no han anat a dormir. D'altres preferirien no despertar. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger.
0: I també amb l'Albert Benet. Albert Benet, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça toca el cel amb la quarta Champions, celebració d'una temporada històrica aquesta tarda amb el pòquer de títols. Atenció, a les 7 a les Fonts de Montjuïc.
5: Amb concert previ dels Figa Flowers en una festa a l'Avinguda Maria Cristina amb animació i música, Alexia Putellas podria anunciar que deixa el Barça.
0: Com explicàvem, l'altra cara de la moneda és el Girona. De seguida desenvoluparem tot el que va donar de si aquesta jornada esportiva. Altres titulars del dia destacats, el nom de Zapatero, que continua ocupant portades. L'UDEF assenyala l'expresident del govern espanyol i les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: L'informe també recull converses d'alguns dels implicats en la trama que revelarien que van intentar boicotejar la investigació policial.
0: Els Estats Units i l'Iran ultimen un alto al foc que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz.
4: Seria de 60 dies i permetria a Teheran tornar a vendre petroli lliurement. Mentrestant, se seguiria negociant per aconseguir un acord de pau.
0: En surt a Washington per un tiroteig en un control a prop de la Casa Blanca.
4: Els serveis secrets han abatut el sospitós i ja també un vianant ferit.
0: Els Javis s'enduen el premi a la millor direcció al Festival de Canes per La Bola Negra.
4: I la Palma d'Or ha estat per a la pel·lícula romanesa Fjord.
0: Enric Agut, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, Roger.
0: Què ens espera aquest diumenge?
6: Doncs mira, un dia molt tranquil, sol, de fet ara mateix el cel és serè, no es veuen les boires tan extenses que hi havia ahir en alguns sectors de la costa, ni si n'hi ha algun és molt local, i per tercer dia consecutiu parlem de calor intensa, una calor d'estiu, amb màximes que poden arribar de nou a xifres de 34 o 35 graus al Pla de Lleida, i més de 33 a la Catalunya Central, Conca de Tremp, i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Es pot presentar a tarda alguna nuvolada, també cap a l'Aran i l'Alt Pirineu, i descarregar algun ruixat de curta durada, però bé, poc importants, de dècimes o pocs litres. Ara mateix Lleida té 16 graus, però poden arribar a una màxima de 34. Girona, la temperatura actual és de 14, poden arribar als 30, és a dir, més que doblar. A Tarragona estan a voltant dels 17, poden arribar als 26. A Barcelona, 20, també poden arribar als 26. I Viella, per posar l'últim exemple, ara en tenen 15 i poden gairebé tocar els 30 graus.
3: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte, tertúlia dels diumenges, on també participaran, evidentment, el Jordi Puntí, el nostre home Barça, la Sònia Xalmà, el Ramon Salmurri, el Pere Escobar, el David Clopés, la Ruth Vilà, l'Eduard Solà amb el Girona. Buscarem aficionats del Barça, sobretot, i també algunes jugadores just abans d'embarcar el nostre equip de Catalunya Ràdio, que ja ha dormit algunes hores, crec que aterraven a les 4 de la matinada. a Catalunya, les jugadores a primera hora tornen cap a casa. A Canes ens hi espera el Marc Garriga, juntament amb la Marta Ferrer. Comentarem un palmarès que ha elevat encara més als Javis. Precisament avui, que al suplement, atenció, tindrem una història de pel·lícula, en el sentit més literal. Avui al suplement la història de Sílvia Castelló Duran, una dona que va viure la infantesa i l'adolescència aïllada del món, sense anar a l'escola, sense saber llegir ni escriure, en una família de 16 germans i que es va refugiar en una màquina de cosir. Una història que segurament us sonarà justament per la sèrie La Messias dels Javis. Has vist la sèrie de La Messias, Sílvia?
7: Sí, sí, l'he vista.
0: Què t'ha semblat?
7: M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
0: Sí, vas viure coses més gruixudes de les que van dibuixar els Javis amb aquesta sèrie.
7: Jo penso que sí. Quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs, la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar doncs, en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys. Sí, més o menys des dels 6 fins als 19. Perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió. I llavors, és veritat que és molt bèstia, no?
0: A partir de les 11, per primera vegada, avui al suplement, el testimoni de Sílvia Castelló Duran. Rematarem el programa, si l'actualitat ens ho permet, amb l'eclipsi. Avui les nits de la mitiquíssima Elsa Anca. Fa molt de temps que no la sentim tampoc i avui ens visita aquesta històrica model i presentadora de televisió que segur que de nits memorables n'ha tingut unes quantes. Passen 7 minuts de les 7 del matí.
1: La pilota cap a Payor. Payor és dins l'àrea, el control. El xut creuat! Payor!
0: Avui l'obertura d'aquest informatiu és per elles. Les jugadores del Barça tornen a regnar a Europa amb la quarta Champions aconseguida ahir a Oslo. Eva Payor va fer el primer i també el segon.
1: Pina controla, retalla, és dins l'àrea. Obre l'esquerra cap a Brooks. Brooks fa la centrada, la rematada. Controla Salma, dins l'àrea. Payor, el segon!
0: Doblet de Payor i doblet de Salma per Rayuelo, que va fer també dos golaços.
1: Quique juga amb Salma. Salma controla la pilota des de la frontal de l'àrea. Xuta Salma, gol!
0: Salma va fer el 3-0 i el 4-0.
1: La guanya Aitana. Aitana activa Payor. I compte que té camp per córrer Payor. Payor cercle central. Es desdobla Salma. Continua Payor. Fa la passada cap a Salma. Salma és dins l'àrea. Pot fer el quart!
0: La victòria del Barça a la final per 4-0 contra l'Olympique de Lió va ser una exhibició de futbol per tancar una altra temporada perfecta, Albert.
5: Els quatre gols van arribar en una segona part que es recordarà molt de temps i en què el Barça va escombrar el gran equip francès, el que té més Champions en el seu palmarès. Aquests dos doblets, un de Payor, l'altre de Salma per Ayuelo i una gran actuació de Catacoll a la porteria van donar el títol a les blaugranes, fent encara més gran l'hegemonia d'aquesta generació de futbolistes els últims anys. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador.
8: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
5: Catacoll, que va aguantar l'equip amb les seves aturades a l'inici de la final, lloava la tasca del tècnic, la tasca de Pere Romeu.
9: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
5: La pilota d'or Aitana Bonmatí, que va ser suplent, va entrar per jugar els últims 20 minuts, posava en valor el paper de la Masia del planter del Barça.
10: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
5: Per la seva banda, Caroline Graham assegurava que, malgrat les dificultats econòmiques del club els últims anys, la Masia ha aguantat el nivell.
11: El club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
0: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'Alexia Putellas, tant quan va ser substituïda als últims minuts com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions.
5: Va poder ser l'última final d'Alexia amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana del club de la seva vida. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
12: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
13: Ja ho veureu.
5: No va aclarir-ne res. Aquí al suplement, el president en funcions, Rafa Juste, ja es va referir ahir a la possibilitat que Alexia se'n vagi.
14: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
0: Vostè ja ho deu saber.
14: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
5: Serà interessant, doncs, el que pugui dir Alexia aquesta tarda en la celebració de la temporada a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc amb concert previ dels Figaflowers en una festa a l'Avinguda Maria Cristina amb animació i música per celebrar el pòquer de títols.
0: La felicitat per l'esport català no ha pogut ser completa aquest cap de setmana pel descens del Girona a segona.
5: L'empat a un contra l'Elge a Montilivi en l'última jornada de la Lliga de Primera li fa perdre la categoria després de 4 temporades a l'elit, després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, tècnic del Girona.
15: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent, jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
5: Arnau va fer el gol del Girona, el de l'empat, després de començar perdent. I una pilota al pal de Lemar ho podria haver canviat tot, però finalment no hi va haver la sort de cara. El president del Girona, Delfí Geli, no va aclarir si Mitchell seguirà o se n'anirà. A més del Girona, també baixa segona al Mallorca.
0: Avui un suplement mirant encara cap a Oslo, amb reaccions de totes aquestes jugadores, amb tot l'equip de Catalunya Ràdio que s'ha desplaçat també a Noruega. Els anirem rebent, els aficionats i també els preparatius d'aquesta celebració aquesta tarda al centre de Barcelona, Maria Cristina, amb aquestes jugadores que tenen ganes doncs, de celebrar amb l'afició una temporada per emmarcar, però també passarem amb l'Eduard Solà per Girona per compartir la pena i la tristesa d'aquest descens, no per inesperat, perquè sabíem que la dinàmica de l'equip era molt, molt, molt dolenta, doncs de sabadó en qualsevol cas. Per tant, avui també aquest suplement mirant cap al futbol, però el dia té altres titulars. El nom propi de Zapatero continua ocupant titulars i portades. Atenció, perquè l'UDEF, ara, que és la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, assenyala José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles com a principals beneficiàries de la trama Plus Ultra.
4: Sí, segons un informe de l'UDEF, l'expresident del govern espanyol i les seves filles serien els beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Zapatero haurà de declarar davant del jutge el 2 de juny com a investigat. Un altre informe de l'UDEF també destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat, Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet, en referència a la suposada trama amb què la cúpula d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy va espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel.
0: Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de tancar un alto al foc de 60 dies que també incloria la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement i continuarien les negociacions per frenar el programa nuclear iranià. Són alguns dels detalls d'unes converses indirectes amb el mediador pakistanès, de les quals es comencen a saber alguns detalls.
4: Sí, el portal nord-americà de notícies Axios explica en exclusiva que els Estats Units aixecarien el bloqueig sobre els ports iranians i algunes de les sancions al petroli. L'esborrany també inclou el compromís de Teheran de deixar de banda les armes nuclears i l'enriquiment d'urani, uns compromisos acordats de paraula amb els mediadors al Pakistan, que ahir es va desplaçar fins a l'Iran per donar un impuls a les converses. Les forces nord-americanes a la regió es mantindrien desplegades a l'Orient Mitjà fins que no s'arribi a un acord final. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha explicat que s'ha trucat amb el primer ministre israelià i les monarquies del Golf per explicar-los el conjunt d'un acord que, segons ha dit, s'anunciarà ben aviat.
0: Doncs mentre el telèfon no parava de sonar al despatx oval, als afores de la Casa Blanca els serveis secrets han abatut un home que ha disparat diversos trets contra un control de seguretat. La premsa, pendent del possible acord entre els Estats Units i l'Iran, ha gravat el so del tiroteig que s'ha sentit al complex presidencial.
13: Outside the White House, we're following this breaking news, possible shots fired near...
0: Segons les autoritats, hi ha un vianant ferit en estat crític.
4: L'incident va passar ahir a les 6 de la tarda, hora local. Un home es va acostar al punt de control, va treure una arma de la bossa, va començar a disparar. Els trets van agafar tothom per sorpresa, com aquesta periodista de la cadena ABC, que estava en directe explicant el possible acord entre els Estats Units i l'Iran.
16: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
4: Fa uns minuts Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que l'autor dels trets era un home que tenia antecedents i estava obsessionat amb la Casa Blanca. El president nord-americà ha recordat l'incident de fa un mes amb el tiroteig al sopar de corresponsals de la Casa Blanca i ha aprofitat per tornar a fer campanya per les polèmiques reformes que vol tirar endavant al complex presidencial.
0: Rússia llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev com a represàlia per l'atac mortal de fa dos dies contra una residència universitària. Les explosions que s'han sentit tota la nit a la capital d'Ucraïna han deixat almenys un mort i una vintena de ferits. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva.
4: Des de la mitjanit, les bombes han caigut en diversos punts de Kiev i han afectat una escola i diversos edificis residencials. Les autoritats han demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. És la resposta de Rússia a la vintena de morts de divendres a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. El president rus Vladimir Putin va prometre llavors represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista.
0: Passant dos minuts d'un quart de vuit del matí, més qüestions. Els activistes de la flotilla Global Sumut ja són a casa. Ahir van arribar a l'aeroport del Prat, on els va rebre el ministre espanyol de Cultura, Ernest Urtasun, que els ha promès que investigaran les denúncies de tortura per part d'Israel.
17: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres els conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: A Bilbao, però, la tornada no va ser ni de bon tros gaire plàcida perquè la rebuda dels activistes bascos de la flotilla va acabar amb càrregues policials i quatre detinguts.
4: Sí, els activistes han passat cinc dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus, com les que explica una de les integrants de la flotilla per Gaza, Miho Ali.
18: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Tornes a aixecar i et tornen a pagar.
4: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Precisament ahir França va anunciar que prohibeix l'entrada al seu territori del ministre israelià ultra Itamar Ben-Gavir pels vídeos vexatoris als activistes de la flotilla. Des de Barcelona, a la Fira de Llibres de Pensament Crític, la Literal, l'historiador de la Universitat d'Exeter, l'israelià Ilan Papé, ha defensat la feina d'aquests activistes en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 8, el dia d'avui també ens porta fins a Canes. Després de conèixer el palmarès, destaca aquesta notícia.
20: And the first prize goes to the incredible Javier Ambrosi and Javier Calvo por La Bola Negra. Grande los Javis!
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi, els cineastes coneguts com Los Javis, fan història, guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cine de Canes per La Bola Negra, un premi que han compartit amb Pavel Pavlovski i que ha estat una de les moltes sorpreses en un palmarès imprevisible en què la Palma d'Or ha estat per Fior del director romanès Cristian Mungiu. Emet especial a Canes, Marc Garriga.
21: Bon dia. Els Javis ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula i al final el premi.
22: Para mí es muy como unas palabras de aliento, es como que no, el festival nos dice vais bien, seguid investigando, seguid con vuestra voz. Joder. No, estoy que no me lo creo.
23: Yo, en serio, como estoy tan contento por el mensaje de la película que llegue,
20: empiezo a notar que de verdad toca de una manera más profunda.
21: De moment no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars, volen anar pas a pas i primer estrenar a l'octubre que el públic li agradi, però sí que tenen ganes de posar-se a escriure el guió del seu pròxim film, que han avançat serà en castellà i en anglès. El premi l'han recollit ex aequo amb Pavel Pawlikowski, un director al que admiren. El polonès l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, del romanès Christian Mungiu, tercer cop que recull premi a Cannes. La seva pel·lícula posa sobre la taula el debat de com una societat oberta com la Noruega és incapaç d'acollir una família ultracatòlica que ve de Romania. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, crítica amb la corrupció del règim de Putin, l'alemanya The Dream Adventure, premi del jurat, la belga Coward, millor actor, la franco-japonesa Sudan, millor actriu, i la francesa Notre Salut, millor guió.
0: A València, manifestació massiva en defensa de l'educació pública i per reclamar al govern que atengui les demandes dels docents, que porten dues setmanes de vaga. Ahir també es van mobilitzar famílies i estudiants en una protesta que va sumar més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Des de València, Alba Barbosa.
2: Mestres i professors reclamen que la Conselleria d'Educació es torni a seure a negociar. Ahir també famílies i alumnes van solidaritzar-se amb la vaga dels docents, que arriba a la tercera setmana amb les negociacions bloquejades.
3: Me pareix superbé, la veritat. N'hi ha que defendre l'escola pública.
6: Unes millores que creiem que són necessàries.
23: I que baixen la ràdio.
24: I que la consellera dimitisca.
2: Els sindicats presentaran dilluns un nou document a la Conselleria per reobrir les converses. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
25: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire.
2: Demanen que el valencià sigui un dels punts a negociar. La llengua, en l'última proposta de la Conselleria, no hi era.
0: I avui també ens fixem en el fenomen del Niño, que s'està començant a gestar al Pacífic i que pot actuar de catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a Catalunya, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. És el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes va des de l'increment de temperatures fins a inundacions o sequeres.
4: Sí, diverses anàlisis, incloses les de l'Organització Meteorològica Mundial, apunten que el Niño d'aquest any serà especialment intens. Antoni Barreras és tècnic de climatologia del Meteocat.
26: El que s'està veient doncs, és un afebliment dels vents alisis d'aquella zona, que és el pas previ a que es desenvolupi un Niño. I clar, si aquest afebliment dura durant molt temps, com estan donant tots els models de predicció, doncs sembla que es formarà un Niño i que serà molt fort.
4: El Niño genera un increment general de temperatures que se sumen a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids registrats fins ara.
0: Ara música. Nina, Ninoma. És Maria del Mar Bonet, que ha celebrat 60 anys de carrera amb un concert al Palau de la Música. Ho ha fet amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa davant d'un públic entregat. Marc Ruiz.
27: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb aigua de l'any 69, Nina Ninona, abril, dedicada a la revolució dels clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradició tradicional mallorquina, la Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
0: Més música, Bad Bunny s'ha acomiadat de Barcelona amb un altre concert apoteòsic a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El cantant porto-riqueny ha reunit prop de 120.000 persones en els dos concerts que ha ofert a la capital catalana.
4: Per la famosa Casita, ahir s'hi van deixar veure la influencer Lola Lolita, la dissenyadora Miranda Makarov i les actrius Priscila Delgado i Úrsula Corberó. També van assistir al concert exjugadors del Barça com Gerard Piqué i Riqui Puig. Si divendres va ser la catalana Baguia l'artista convidada, ahir els protagonistes van ser l'estreamer Ibai Llanos i el també cantant porto-riqueny Brian Myers, considerat un dels pioners del moviment trap llatí. Myers va rebre una gran ovació mentre interpretava Triste, un tema exclusiu en aquest segon concert. La propera parada de Bad Bunny a l'Estat serà a Madrid. Oferirà allà 10 concerts entre finals de maig i mitjans de juny dins de la seva gira.
0: Cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdores AECOC constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes.
4: Marta Monés, la portaveu de l'AECOC.
1: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
4: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor de la UAB i expert en psicologia del consum.
7: En 25 anys, per exemple, a Catalunya ha desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent també entre joves el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
4: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar promocions.
0: Atenció a la mobilitat, perquè avui se celebra una nova edició de la cursa Diagonal DIR, Guàrdia Urbana, que es disputa en dues distàncies diferents, 5 quilòmetres i 10 quilòmetres a la ciutat de Barcelona. La prova transcorre per tota la Diagonal, de nord a sud, i hi prenen part més de 14.000 participants.
4: La cursa començarà a 9:15, però les afectacions de trànsit ja han començat a les 5 de la matinada i s'allargaran fins a 1:15 del migdia. Hi ha una quarantena de línies d'autobusos afectades. També s'altera el servei al trambaix i al trambesós i des de l'organització es recomana utilitzar el metro.
8: L'informatiu del suplement.
9: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: Sí. I després a cala meva mare, Ola. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: A banda de la Champions femenina, guanyada pel Barça i que ha obert avui aquest programa, també del descens del Girona a segona, n'hem parlat, hem sentit Mitchell, hem sentit els gols, hem sentit l'alegria, hem sentit la decepció. Avui també recordem l'empat de l'Espanyol i la derrota del Barça en l'última jornada de la Lliga de Primera, pràcticament dos partits intranscendents, tant pel Barça com per l'Espanyol, que tenia opcions remotes d'anar a Europa, però que finalment doncs, es quedarà jugant a primera divisió sense més història. Albert Benet.
1: El Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia com a campió de Lliga per la derrota a Mestalla contra el València per 3-1, amb un gol de Lewandowski, l'últim com a jugador del Barça, el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb un balanç de 120 gols en 193 partits. Tec va ser titular a la porteria i Joan Garcia aconsegueix el Zamora com a porter menys golejat. Hansi Flick, entrenador del Barça, lamentava el mal partit per tancar la temporada.
2: We think about that, everyone, also the players, because it was
3: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
2: From every player is a dream to play there.
1: Això a Mestalla, amb aquesta derrota del Barça, i a Cornellà al Prat, empat a un de l'Espanyol contra la Reial Societat, amb gol de Roberto. Manolo González, el tècnic, vol seguir.
4: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i et torno a dir el mateix, buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
1: El Getafe jugarà a Europa després de guanyar l'Osasuna per 1-0. També jugats ahir a primera, Madrid 4, Athletic Club 2, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1 i Celta 1, Sevilla 0. Aquest vespre a les 9, Villarreal, Atlètic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga. I a primera ref, el Nàstic de Tarragona assoleix la permanència després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, el tècnic.
5: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nasti de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
1: Per la seva banda, el Sabadell començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castilla i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona. El Barça de futbol sala, eliminat a les semifinals de Copa en perdre els penals contra el Jaén. Avui la final, Jaén-Cartagena. En bàsquet, Gran Canària 80, Manresa 87, victòria de l'equip del Bages, i avui es juga la final de l'Eurolliga entre l'Olympiacos i el Madrid. El Giro d'Itàlia, victòria i liderat pel danès Jonas Vingegaard després de la 14a etapa. Als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins hi haurà tercer i definitiu partit a les eliminatòries Noia-Barça, Voltregà-Igualada i Reus-Calafell. El Lleida eliminat pel Liceo. I en tennis, avui arrenca el Roland Garros, segon gran slam de l'any.
6: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
7: Molt bon dia, Roger.
8: 3, 2, 1. Se ganya.
0: Com estàs, Joan Anton?
7: Superbé, Roger.
0: Va bé la vida?
7: Molt bé,
0: Tens el compte enrere a punt pel 12 d'agost?
7: Sí, una mica neguitós, ja ho saps, eh?
0: Si no fos perquè ja vas perdre el cabell fa uns anys, sí. Aquest any hagués estat el definitiu, eh?
7: Saps com els culers, que patiu per tot? Però jo m'agrada dir patiu com si jo no ho hagués estat, saps?
0: Sí,
7: però bueno,
0: enhorabona,
7: per cert, enhorabona.
0: Gràcies,
7: eh?
0: Enhorabona.
7: Doncs en això de l'eclipsi del 12 d'agost, igual, som patidors de mena, jo sóc patidor de mena i ja estic patint ara.
0: És el teu 6-2 al Bernabéu, eh? El 2-6.
7: Home, jo recordo que ho vaig viure, jo era culer en aquell moment, vaig gaudir, bueno, vàrem gaudir tots, jo em recordo eufòric.
0: És aquella època encara estaves conciliat amb el futbol.
7: És que quin equip, i com es jugava.
0: I després va venir el divorci.
7: Total.
0: Aleshores, el que veurem el 12 d'agost s'assembla al 2-6 al Bernabéu?
7: Sí. Bueno, no
0: ho sé. Ho millorarà, eh?
7: Jo penso que ho... No, a veure, si funciona bé, si no hi

0: De núvols és molt més que això.
1: És que depèn de la meteorologia, depèn de l'àrbitre.
0: Depenem, sí, de l'àrbitre, sí. Mm.
1: Bé, a la Terra es plana amb el Joan Anton Català, tot sovint diem allò de que som pols d'estrelles, perquè els àtoms que ens formen van néixer en estels que han mort enmig d'explosions, important. Mm-hmm. És a dir, quan els estels exploten i moren és quan nosaltres comencem a viure.
0: Que bonic.
1: D'alguna manera. Quina va ser l'explosió que ens va crear? Avui a la Terra es plana, refermem que som fills de les estrelles. Joan Anton, quins ingredients necessitem, ingredients astronòmics, parlem, per fer un ésser humà?
0: Roger, t'agrada la cuina?
1: Bé, puc millorar. Progresso adequadament, et diré.
0: Ah, però això vol dir que sí?
1: Sí, sí.
0: Ah, molt bé.
1: M'agrada més menjar que cuinar, però estic intentant emplear alguns esforços amb... Després de tants anys també compartint micròfon amb el Pep Noguer, alguna cosa se m'ha quedat.
0: És veritat, tens un bon mestre. Doncs ara compartirem, per si vols, una recepta de cuina. De fet, ja l'heu provada, aquesta recepta de cuina, jo també. Una recepta de cuina que és la més extraordinària que hi pot haver, que és la que s'utilitza per fabricar, per cuinar, un nadó de 3 quilos de pes. Fixa't, uh-huh. Mira, hauries d'anar al súper de la natura i comprar els ingredients següents. Compraries 1,8 kg d'oxigen, 700 g de carboni, 300 d'hidrogen, 77 de nitrogen, 43 de calci, 34 de fòsfor, 4 de sodi, 4 de potassi, 4 de sofre, 4 de clor i quantitats menors de molts altres elements. Remenaries això en una olla a foc lent durant 3.800 milions d'anys, pum, obtindries un homenet de 3,5 quilos de pes. Què sembla això? Quina passada. Som química pura. Estem fets d'això. De fet, et podria més haver dit que aquesta era la recepta per fabricar qualsevol altre ésser viu, des d'un bacteri a un arbre, i hauria estat exactament la mateixa, només que canviant, òbviament, les quantitats, no?, que hauries barrejat. Quan ho penses, Roger, és fascinant. Som això. Som química pura.
1: Clar, el problema és que sabem que el Big Bang només va fabricar dos elements.
0: Sí, senyor, i això ho hem explicat més d'un cop, només va fabricar l'hidrogen i l'heli, que són els dos més simples, els dos àtoms més simples. La rosca del cosmos era molt calent i, per tant, va poder fabricar elements químics, però com que va començar-se a expandir molt de pressa, això el va fer que refredés i això va aturar la màquina de fabricar nous àtoms. Així que l'univers va quedar avorridament format només per hidrogen i heli. L'heli no hi parlarem ja, perquè l'heli no juga cap paper amb això de la vida, no forma part de cap ésser viu. Per tant, el podem obviar. Però l'hidrogen sí, hem vist que a la recepta havies de comprar hidrogen i amb una quantitat important, tercer, en abundància per un cos humà, per fabricar una persona. Però no hi havia res més, és com si la meva parella m'envia al súper, no?, per buscar els ingredients per fer un pastís, i d'aquella llista només trobo un ingredient. Com arribo a casa, no, carinyo? Només he trobat. Espavila't. Doncs una mica això és que el que va passar l'univers. La natura tenia un problema greu.
1: I aquí les respostes són les estrelles.
0: Sí, senyor. Perquè la natura ho va resoldre fabricant els estels, els sols. Aquests astres han manufacturat tots els elements químics, excepte aquests que ja van ser creats, i els de la recepta de la vida, que ens formen i que formen tot el que veiem ara, doncs la taula, el micròfon i tot el que veiem, doncs s'ha fabricat pels estels que enmig d'explosions, algunes d'elles gegantines inimaginables, han alliberat, han embrutat l'espai d'àtoms, d'elements químics, que després la natura ha utilitzat per crear vida.
1: És molt interessant saber com neixen i com moren els estels, les estrelles. Mm. N'hem parlat alguna vegada, però està bé repassar-ho.
0: Sí, perquè són, com acabem de veure, les fàbriques de la vida. Els estels neixen dins de nebuloses. Nebuloses són grans concentracions de gas que les van anomenar històricament així perquè s'assemblaven a grans núvols. Per gravetat i a poc, els gasos d'aquestes nebuloses es van concentrant. És com si s'anessin ajuntant i això és un procés en cadena. Com més s'ajunta, més gravetat hi ha, més atrauen i va creixent. Va creixent, de manera que així és com neix un estel. Un estel neix amb aquestes grans concentracions. De fet, en el mateix moment que neix un estel, sap com morirà. És tremend. Un estel sap el destí només en el moment que neix, perquè en funció de si és gras o no, de la massa que té, si és molt gros o no, sap si viurà tranquil·let i es jubilarà tranquil·let, o si viurà molt de pressa i morirà també molt de pressa. I això en broma a vegades dic Fast and Furious, no? Viure fast i moure furio i morir furios, això és el que fan els estels molt grossos. La qüestió és que un estel viu gràcies a un equilibri molt delicat. Per una banda, un estel té el seu propi pes, que el pressiona cap dins i el faria col·lapsar cap dins. Per altra, té la resistència en aquesta pressió gràcies a la fusió nuclear, que avui no hi entrarem, ja l'hem explicat algun cop. Recordem que és l'energia que genera dins l'estel i això contrarresta la gravetat. Això és molt delicat, molt delicat. Qualsevol cosa que trenqui aquest equilibri destrossarà l'estel. I així un estel viu en aquest delicat equilibri, un estel com el nostre Sol, viu durant, la tira milers de milions d'anys. Mentre viu, la fusió nuclear de dins cuina els elements químics. Cuina tots aquests elements químics. I necessitem que l'estel mori perquè aquests elements químics puguin sortir, perquè si no, se'ls quedaria l'estel i tu i jo no hi seríem aquí. Necessitem un procés, que és el de la mort dels estels, que farà que això que hagin cuinat embruti l'univers.
1: Com funciona això en un estel com el nostre, que és el Sol, Joan Anton, això doncs que estàs explicant?
0: El nostre Sol hem d'entendre que és un estel modest. Bueno, dins del Sol hi podries posar 1.300.000 terres, però tot i això, comparat amb els estels del zoològic de l'univers, el Sol és més aviat modest. Mira, fusiona, la fusió nuclear agafa 4 nuclis d'hidrogen i els fusiona per formar un nucli d'heli. O sigui, agafa hidrogen i fa heli. Això no té gaire gràcia per nosaltres perquè l'heli hem dit que no ens interessava. Però ara veuràs com continua la cosa. Perquè et faci una idea del ritme, el que un sol, el sol, genera això, per cada segon el sol agafa 600 milions de tones d'hidrogen, les fusiona per fer-ne 596 tones d'heli a cada segon. Falten 4 milions de tones. He dit, fusiona 600 milions per donar-ne 596, falten 4 milions de tones que les converteix en energia. La fusió nuclear agafa això i converteix en energia, que és la llum que veiem, l'escalfor que ens arriba, el que li permet a un estel viure a cada segon. És tremendo un estel, fixa, és una bomba. Aquest procés durarà milers de milions d'anys. El Sol és ara més o menys a la meitat de la seva vida. Si fos una persona, estaria a l'etapa mitjana de la seva vida. Tranquil, amb molta experiència, ja ha passat l'adolescència, i així estem tu i jo aquí, no? I un planeta com la Terra en aquí. Però arribarà un moment que se li acabarà les reserves d'hidrogen en el seu nucli, que és l'únic punt on pot fer la fusió nuclear, i a partir d'aquell moment començaran a esdevenir una sèrie de modificacions, perquè la gravetat no perdonarà, farà pujar la temperatura, la gravetat, aquesta pressió en l'interior, i en aquell moment un estel com el Sol començarà a fusionar heli per donar carboni. Ei, ja tenim carboni. Carboni sí que ens interessa, i molt. És el segon element abundant dins del nostre cos, el carboni, essencial. Doncs l'estel, com el Sol, fabricarà carboni. I allà ja no tindrà capacitat per fusionar més. Un estel com el Sol ja no podrà més. I el que farà, s'expandirà, creixerà molt. Em temo que serà la fi de Mercuri, de Venus i de la Terra. No pateixis, que això passarà d'aquí uns 5.000 milions d'anys.
1: Ja no hi serem.
0: No, tenim temps per unes quantes lligues més del Barça, suposo.
1: I alguna Champions també estaria bé.
0: Oh, sí, suposo que sí. Escolta'm, això també ho celebraria jo, una Champions del Barça. I total, que això passarà molt en el futur, que farà que l'estel, un sol, es jubili. Però els estels més grossos poden continuar aquesta fusió nuclear. Poden continuar fabricant elements dins. I fabriquen oxigen, i fabriquen neó, i fabriquen silici, i fabriquen oxigen, ja l'he dit, i fabriquen ferro. I al final de la vida, aquests grans estels acaben explotant. I en aquest moment alliberen tots aquests elements que han fabricat, que són els que embruten el cosmos, perquè avui tu i jo puguem ser aquí, i a milions de graus, durant aquella explosió, s'acaben de fabricar tots els altres elements químics de la natura.
1: Què passa amb els estels que són més grans que el Sol?
0: Això que t'he dit, però a més, hi ha un altre esdeveniment que passa, que és que tots aquests elements que han fabricat a dins, et deia, a milions de graus de temperatura, quan l'estel explota, quan arriben al final de la vida i exploten de manera furiós, et deia que milers de milions de graus, ja no milions, milers de milions de graus, en el moment de l'explosió, agafen àtoms que són disparats a l'espai i els acaba d'ajuntar. I aquí és on apareixen no només els elements químics que t'he dit, sinó un munt d'elements químics pesats. Ferro, or, urani, plata... És a dir, molts dels elements que tenim químics a la Terra que són pesats es fabriquen en aquest mateix moment, al mig d'un cataclisme. D'alguna manera, allà comencem a viure. La vida i la mort d'un estel massiu va molt de pressa. Així com un estel com el Sol, et deia, viurà 10.000 milions d'anys, el Sol, un estel massiu viu 30-40 milions d'anys, no? És milions d'anys. I el ritme al qual avança cap a la mort és molt de pressa. Et va esgotant de seguida tots els elements fins que al cap de 30 o 40 milions d'anys arriba el moment de la mort.
1: Clar, hi ha encara una explosió més gran que aquesta que ens està explicant, que és la fusió de dos estels de neutrons.
0: Sí, vàrem explicar en un programa especial que eren estels de neutrons. Recordem que són objectes molt densos, molt pressionats, formats pràcticament per neutrons, tot i que això és una idea molt simple. Avui sabem que hi ha partícules exòtiques que encara no acabem d'entendre, aquests objectes fascinants, per altra banda, i sabem que de tant en tant xoquen i es fusionen. Doncs aquests cataclismes còsmics, que anomenem ja no supernoves, no, els anomenem quilonoves, molt més que supernoves, formen, novament, molts elements químics pesants de la taula periòdica. Més or, més plata, més platí, urani, tori, plutoni, brau. Si tu agafes la taula periòdica, pràcticament tots els elements pesats de la taula periòdica es fabriquen en aquí. Per tant, d'alguna manera, l'or o la plata dels nostres anells, la gran part fabricada per cataclismes d'aquests on xoquen dos estels de neutrons. Mm.
1: Clar, Joan Anton, aleshores, amb tot això que ens has explicat, la conclusió és que absolutament tot és pols d'estels, eh?
0: Sí, tot, menys l'hidrogen. És a dir, tot el que tens al cos, si en aquest moment l'hidrogen que tens dins del cos, que en tens un munt, pogués parlar, et diria com va ser el Big Bang. Mm. Tenim dins del cos la llavor dels primers sospirs de l'univers, però la resta fabricat per l'amor violenta d'estels. El ferro de la teva sang. A cada gota d'hemoglobina, cada molècula, tenim un àtom de ferro, que és el que li dona el color vermell a la sang i el que li dona, òbviament, les seves propietats, no? Doncs si aquest àtom de ferro que tenim a la sang pogués parlar, ens explicaria com va viure, però sobretot com va morir un estel que mai no sabrem com es va dir ni com era, gegant, molt més gros que el Sol, que va viure i va morir en aquest raconet d'univers, perquè quan va explotar va alliberar aquest ferro que avui tenim a la sang. I així podríem continuar amb el carboni, amb el nitrogen dels aminoàcids, amb l'oxigen que respirem o que forma l'aigua, i així continuaríem i continuaríem tota la recepta de cuina, tota, excepte l'hidrogen creat pels estels.
1: Avui amb el Joan Anton Català, un recorregut a través d'uns dels titulars que més ens agrada d'aquest espai, el Som fills de les estrelles, som pols d'estels, una mica més desenvolupat i portat cap a un altre extrem. Joan Anton Català, continua el compte enrere cap a l'eclipsi del segle. L'anirem fent també puntualment aquí cada diumenge mentre continuï sortint el sol al suplement. Una abraçada, Joan Anton.
0: Igualment.
1: Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
7: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Sou molt bona gent!
10: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
11: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Te reto a una semana entera, sin carbohidratos, para quedar irreconocible.
14: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
15: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
16: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiper-extraprims, que aquests no són sants.
17: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
18: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
19: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
18: Moments que semblen sense sortida.
20: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
18: Dolors que costen d'explicar.
21: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
18: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
19: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
18: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Senyores i senyors, bon dia.
18: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Estàs confonent correlació amb causalitat.
6: No,
1: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
6: Unilla. No, ja ho sé.
1: És
6: el mateix que la IA.
1: Que jo no fingui que tots els pobres siguin delinqüents.
22: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
23: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
24: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
25: Els canalons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canalons s'ha convertit en el canaló.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
26: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
18: Amb Ricard Ostrell.
6: Em van passant coses.
26: Sí.
18: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
27: Passant 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars amb la Sara Riera. Sara, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
27: El Barça guanya la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olímpic de Lió per 4-0 la final jugada a Oslo.
6: Amb 2 gols de Péjor i 2 més de Salma, tots a la segona part. És la primera Champions de Pere Romeu com a tècnic, la quarta de la secció.
27: El Girona baixa segona després d'empatar a 1 amb l'Elge Montilivi en la darrera jornada de Lliga.
6: L'equip català torna a la segona divisió després de 4 anys a l'elit del futbol espanyol.
27: Un informe policial de l'UDEF involucra ara directament Zapatero en una xarxa de tràfic d'influències per camuflar comissions il·legals.
6: Aquesta vegada és una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconseguís el rescat de la companyia per 53 milions d'euros.
27: Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de tancar un acord d'alto al foc de 60 dies que també inclouria l'obertura de l'estret d'Hormuz sense peatges.
6: A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement i continuarien les negociacions per mirar de frenar el programa nuclear iranià.
27: Javier Calvo i Javier Ambrosio, el que és el mateix, els Javis, els cineastes coneguts com els Javis fan història i guanyen el premi a millor direcció al Festival de Cine de Canes per La Bola Negra.
6: El premi ha estat una de les moltes sorpreses en un palmarès imprevisible en què la Palma d'Or ha estat per a Fiord, el director romanès Christian Mongiu.
27: Els activistes de la flotilla Global Sumut ja són a casa.
6: Ahir van arribar a l'aeroport del Prat, on els va rebre el ministre espanyol de Cultura, que els ha promès que investigaran les denúncies de tortura per part d'Israel.
27: Arribada accidentada a Bilbao, a garrotades amb la policia, de seguida també ho detallarem. A tot això, ara ens fixem en Rússia, que llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev com a represàlia per l'atac mortal contra una residència universitària.
6: Les explosions han deixat almenys un mort i una vintena de ferits.
27: I manifestació massiva en defensa de l'educació al País Valencià.
6: Més de 30.000 persones van sortir ahir al carrer per reclamar a l'administració que atengui les demandes dels docents que porten ja 2 setmanes de vaga.
27: Marina Laminos, la fotografia de les jugadores del Barça aixecant la Champions és protagonista pràcticament a totes les portades, excepte el diari Ara, on veiem la imatge d'un jove racialitzat caminant davant d'un mural on es pot llegir «Sigues el canvi que vols veure al món».
28: I amb el titular sobrescrit «L'eix transversal de l'extrema dreta». A la part inferior, espai encara per a un altre titular, Zapatero es va reunir amb l'empresa del Partit Comunista Xinès per a la compra de petroli veneçolà. Sobre aquest cas, a La Vanguardia, en parlen també el titular, la trama de Plus Ultra va intentar influir en una fiscal per salvar-se i a sota fotografia de les campiones a Oslo aixecant el títol, el Barça conquereix la seva quarta Champions. Mateixa imatge al periòdico, un 4-0 fa caure la quarta Champions i el titular, els partits ja preparen les eleccions municipals a un any vista. Al punt avui també hi veiem Alexia aixecant la Champions i destacant res i curt, una paraula poderoses.
27: Zapatero i el Barça, protagonistes a la premsa editada a Madrid, El País, sobre l'informe de l'UDEF, destaquen una de les frases dels caps de la Plus Ultra. Obro cometes, Delsi, que truqui a Ábalos o algú amb Zapatero.
28: Sota el titular, les blaugranes aixecant la Champions. El Mundo també sobre l'informe de l'UDEF. Ostres i xampany amb càrrec a l'1% de Zapatero. I tant a l'ABC com a la Razón, fotografia de la manifestació ahir a Madrid contra el govern de Sánchez, titular de l'ABC. Zapatero va cancel·lar de cop i volta una hipoteca de 500.000 euros i a la Razón una frase d'alguns d'aquests manifestants ens han deixat en pilotes contra els nostres corruptes.
27: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 41 espelmes munt Ribes.
29: Des del 2013 vaig començar a desenvolupar el sentit sísmic. Que
30: ha estat batejada com la primera dona cíborg de la història. De fet, es va donar a conèixer per implantar-se sensors sísmics als peus, cosa que li permet percebre tots els terratrèmols del món en temps real mitjançant vibracions.
27: 60 espelmes, Eric Cantona.
31: As flies to wanton boys.
30: Sempre serà recordat per la puntada voladora que va etzibar un aficionat rival de la grada que va increpar amb insults xenòfobs. Un exfutbolista que, a més, reivindica les seves arrels catalanes, i és que el seu avi matern, nascut a Martorell, va defensar la República durant la Guerra Civil.
27: I 85 espelmes, atenció, Bob Dylan.
0: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
30: Considerat un dels músics més influents del segle XX, al llarg de la seva trajectòria està dedicat a experimentar amb tota mena de ritmes. La poesia de les seves lletres el va fer mereixedor del Premi Nobel de Literatura el 2016 i també va guanyar un Òscar a la millor cançó per Things Have Changed.
27: Vida social.
2: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Estava perdut, aprenent a viure.
27: Aquests que sonen són Ginestar. Avui actuaran en petit format al Bar Bocata de Barcelona, Marta Ferrer.
28: És un dels concerts programats dins del Club Social Carme, una iniciativa semblant als concerts Tiny Desk, en què els artistes actuen en directes de proximitat i de curta durada. I avui serà el torn dels germans Serra Solses a 6:45 de la tarda. S'hi pot assistir de manera gratuïta, això sí, l'aforament és molt limitat.
27: A la Sala Beckett, Dinamarca.
28: El director Albert Arribas es torna a endinsar en l'univers de Lluïsa Coniller amb aquest text protagonitzat per Pere Arquilloé i Imma Colomer, que ens presenta una anciana i el seu fill adult que malviuen en un precari apartament al cor de Copenhagen. Avui, a funció a 6:45 de la tarda, les entrades per 15 euros.
27: El Teatre Acadèmia, el dia que va morir David Bowie.
28: L'obra està basada en l'aclamada novel·la de Sebastià Portell i està dirigida en aquest cas per Pau Colla i protagonitzada per Lluís Febrer. Tot plegat per explicar la història d'un jove que arriba a Barcelona decidit a menjar-se el món, però que haurà d'aturar-se quan una prova mèdica li canviï la vida. Avui, a funció a les 6 de la tarda, les entrades a partir de 26 euros.
27: És l'últim cap de setmana per passejar entre les obres de Mercè Rodoreda al CCCB.
28: Fins demà s'hi pot veure a Rodoreda un bosc dedicat a la radicalitat literària i a l'imaginari creatiu de l'escriptora. Una mostra que pretén allunyar-se dels tòpics i mostrar la faceta més contemporània de Rodoreda. Avui es pot visitar a partir de les 10 del matí amb entrades a partir de 6 euros.
27: I un pla que tampoc falla per dinar per sopars al Time Out Market de Barcelona.
28: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat, acollint alguns dels seus restaurants més exitosos, entre ells el Xert a la Valmesina, Casa Amàlia i Chubatacos. Està obert a 10 del matí a mitjanit i s'hi pot anar sense reserva.
27: Fent camí cap a les 8 del matí, és l'hora del conte amb el nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte del Postils es titula Trencar esquemes.
3: Són dos veïns i és un ascensor. Han coincidit sense voler-ho. Haurien preferit baixar sols, però ja que els toca compartir trajecte, enceten una conversa. Qui trenca el gel és el menys original dels dos. Parla dels núvols, d'un sol que no fa justícia i de la incompetència dels homes del temps. L'altre assenteix, però se'l veu amoïnat per alguna cosa. De sobte deixa anar. Tu saps què hem vingut a fer en aquest món? En un primer moment, el menys original es fa l'orni, però el seu interlocutor insisteix. És a dir, li has trobat un sentit a la vida? Crec que a aquestes alçades el suïcidi és el camí més atractiu. El menys original, ara sí, reacciona. L'ofèn profundament aquesta transcendència sobrevinguda perquè considera que el seu veí no és ningú per trencar els codis de l'ascensor, vigents des de la invenció del mateix aparell. Fa un intent per redreçar les coses cap a la meteorologia, però és inútil. A l'altra banda hi ha un home desesperat que demana ajuda en un escenari que només admet banalitats. Quan arriben a baix, el menys original li fa notar la impertinència. El renya de mala manera i, sense saber-ho, li dona un motiu més per abandonar aquest món absurd.
4: El suplement, amb Roger Escapa. La Lliga s'ha acabat, però el Tot Gira no s'atura.
5: Atenció!
4: Aquesta tarda vivim en directe l'última jornada al Calcio i a la Prèvia. També seguirem la quinzena etapa del Giro en final a Milà. A les 6, Penya Burgos a l'ACB amb la posició del play-off en joc. A 6:45, les 500 milles d'Indianàpolis amb la pol del català Àlex Palou. També farem la jornada de reflexió després de l'última jornada de Lliga i de la final de la Champions d'ahir. I ho rematarem amb l'humor dels minuts escombraria. Tot gira.
7: Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Dos minuts per arribar a les 8 del matí. Cada cap de setmana ho fem amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8, Macià?
1: Avui anirem cap a l'oest de Catalunya, perquè aquest cap de setmana, tan carregat de notícies, de macroconcerts, de finals de Lliga i de Champions, potser hi ha un reducte de la població que viu totalment aïllat d'aquests fets. I és que a Lleida es celebra l'aplec del Cargol i qui hi ha anat ja sap com acaben les coses. Avui, pels que no ens escoltaran fins a quarts d'una del matí, arribarem amb l'artista lleidatà Kelly Isaia, amb He perdut el nord, una frase que potser s'ha escoltat força aquests dies a la terra ferma.
0: Ens encanta el Kelly Isaia. Una abraçada, salut i ràdio. Macià.
1: Salut i ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge, 24 de maig.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calafell va aprovar el passat dilluns la licitació de les obres del pas soterrani de la via del ferrocarril que unirà el carrer Baixador i el carrer Rin. Les obres tenen un pressupost de més de 2 milions d'euros i començaran abans de que acabi l'any 2026. El projecte ja va ser exposat al públic i compta amb el permís d'ADIF per poder materialitzar-se. El pas soterrani articularà l'eix principal de Segur de Calafell des de l'Avinguda Catalunya passant pel carrer Baixador i enllaçant el carrer Rin. El pas permetrà lligar els equipaments principals del nucli de Segur, com les dependències municipals, l'estació del ferrocarril i també el port. Però també articularà l'eix comercial principal de Segur de Calafell, unint l'Avinguda Catalunya amb el carrer Rin, que havia quedat tallat al desaparèixer el pas a nivell de la via del ferrocarril, que havia hagut en aquest punt. De fet, doncs, el pas soterrani serà exclusiu per a vianants i compartit amb ciclistes. Es tracta d'un pas ample que tindrà dues rampes lineals en els dos extrems, facilitant l'accessibilitat dels vianants i sense barreres arquitectòniques. Aquest pas tindrà la mateixa importància per Segur que té el pas al carrer Sant Pere, al barri de la platja de Calafell. De fet, doncs, hi ha moltes fotografies on es pot veure l'antic pas a nivell a través de les xarxes socials de l'any 1969, cedides per la família Freixinet. De fet, en aquestes fotografies es pot veure el pas d'una prova ciclista travessant la via del ferrocarril. En elles també es veuen les barreres que prohibien el pas de vehicles quan circulaven els trens.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El Parc de la Sínia va acollir durant el passat dissabte la cinquena edició del Calafell Fai Festival. Es tracta d'una jornada festiva anual organitzada per l'entitat Espurna, el Drac de Calafell, amb moltes activitats culturals, tallers infantils, concerts en directe, una cercavila i un ambient molt familiar. També s'ha pogut gaudir d'una cercavila per diferents carrers del nucli de la platja, amb inici i final al Parc de la Sínia. El Moisés Romero és el president de l'entitat Espurna. Ens feia una valoració molt positiva de la jornada.
2: Poner en valor la cultura popular, lo que es el bestiari festiu de Catalunya. Muchísimas bestias vienen de diferentes zonas del territorio y de muy lejos, como Artesa de Lleida, como, bueno, muchísimos sitios que normalmente suelen venir bestias de la zona, pero normalmente las más representativas últimamente en los festivales que estamos haciendo son más de otros territorios. Bueno, los talleres este año la verdad que han sido un éxito, muchísimos niños ahora mismo están a tope, que a las 7 más o menos aproximadamente tendríamos que cerrar talleres para empezar el cercavila, porque son las mismas personas de la colla que lo organizamos, y la verdad que muy bien, el taller de fango con mucho tirón, el de mazas, bueno, todo en general súper.
0: No oblidem que aquesta és una festa on el foc i el bestiari cultural són els protagonistes, amb la participació de 6 colles provenents de diferents parts del país amb un concurs d'enceses. Per això, en fer-se de nit, el foc va ser el protagonista amb el quart concurs d'enceses, amb la participació de 6 bèsties d'arreu del territori, les colles de Diables de Calafell i Cunit, i on el públic va poder escollir la millor encesa a través d'un codi QR.
2: Y el escenario grande que está en el centro de la plaza es en concreto para el festival que empieza a las 9 de la noche todos los años.
3: ¿Hay música en directo también?
2: Música en directo, tenemos un speaker que viene de Lleida, el Jordi Granell, que es un crack, técnico de sonido, técnico de máquinas de fuego, bueno, lo que es un show de bestiari festiu dentro de un espectáculo, vamos a decir, no te voy a decir teatral porque no es así, pero dentro de un super show.
0: Durant la tarda es va fer una mostra d'entitats amb la participació, d'entre d'altres, de la Unió Artística de Calafell. Varen parlar amb l'Andrea García.
4: Doncs hem vingut convidades per l'entitat, per fer també una mostra d'entitats del poble i doncs, per fer una miqueta de companyia i de fer doncs, una mica d'unió. I venim al Ball de Gitanes, venim al Ball de Bastons infantil i al Ball de Bastons, i també venim a l'esbart infantil a ballar. que enguany, bueno, l'any passat va començar a arrencar i ara ja doncs està més, més posat. Farem una petita demostració, sí, alguns balls que hem anat preparant i també una mica per escalfar per festes majors també. Sí, hem participat justament l'any anterior, hi vam venir també i vam passar una bona jornadeta aquí. Doncs jo crec que és molt positiu que fa poble i cada cop, bueno, avui m'estic sorprenent perquè encara veig més gent que l'any passat i això penso que és un bon senyal.
0: També l'entitat La Bota de Calafell hi va participar amb els seus gegantons. Ens ho ha explicat als micròfons de Calafell Ràdio el Ricard Gutiérrez, que n'és el president de l'entitat.
5: Bueno, pues aquest any participo per primer cop amb els nostres gegantons. Farem una actuació de dos o tres balls i res, ens serveix de preparació pel dia 7 de juny, que tenim el Corpus i que també sortirem. Per tant, pues ja, i després ja ve totes les festes majors. Així que, bueno, serà una prèvia, la veritat. L'Espurna ha col·laborat amb naltros, va col·laborar amb la baixada de la Mareu de la Cova. L'any passat havíem de venir, però logísticament no ens va ser possible. I aquest any, pues sí que ho hem pogut fer i estem molt contents de ser-hi aquí.
0: Ha estat una jornada molt participativa que començava de bon matí i finalitzava de matinada el passat dissabte i que va sumant en cada edició més participació de colles i de públic.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat Seguretat Ciutadana de la Comissaria del Vendrell han dut a terme un dispositiu policial al Vendrell i també a Calafell. Es va fer conjuntament amb efectius de policies locals del Vendrell i Calafell i també la Policia Nacional en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit per localitzar i retirar armes blanques. En aquest operatiu de protecció de la seguretat ciutadana s'hi va afegir també el Servei de Seguretat Privada de les estacions de tren del Baix Penedès. Els agents amb el suport d'efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, ARRO, es van desplegar entre les 3 de la tarda i les 9 de la nit en diferents punts i van identificar un total de 92 persones, les quals sumaven fins a 184 antecedents policials. Finalment es va acabar detenint 5 persones amb edats compreses entre els 30 i els 54 anys per diversos delictes. A 3 dels detinguts els hi constaven ordres vigents de detenció, mentre que a 2 més se'ls hi atribueix un delicte de tràfic de drogues, atès que duien o estaven venent substàncies estupefaents. De la seva banda, la Policia Nacional va fer un detingut per infringir la llei d'estrangeria. El dispositiu va incidir especialment en la tinença d'armes blanques i 3 de les 22 actes tramitades corresponien a aquests fets. La majoria de les denúncies administratives, un total de 16, corresponen a possessió de substàncies estupefaents. D'altra banda, en destaquen 2 més per falta de respecte als agents de l'autoritat i tolerància per part del propietari d'un establiment pel que fa al consum de drogues. En matèria de trànsit, cal remarcar una alcoholèmia positiva penal per part d'un conductor que va donar 1,10 mil·ligrams per litre d'aire expirat, així com 6 denúncies per manca de la ITB. Finalment, es va denunciar una persona per circular sense fer ús del cinturó de seguretat i 2 més per conduir sense disposar de permís. L'operatiu policial, emmarcat en el sí del Pla d'Aga Campai, es planifica amb l'objectiu d'augmentar la sensació de seguretat entre els veïns i veïnes de la zona i controlar activitats que poden ser constitutives d'infraccions i penals i també administratives.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell expropiarà el poblat medieval de Montpaó per tal de poder-lo preservar i aturar la seva degradació. Com a pas previ, declararà els terrenys com a sòl per equipaments, un fet que permetrà acudir a la via expropiatòria. La requalificació està ara en fase de preparació. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha dit que són 3 finques, una part de les quals ja són propietat de l'Ajuntament per les cessions derivades de la urbanització del barri de Calafell Park de fa més de 60 anys. L'objectiu, diu, és assolir ara el 100% de la propietat. S'ha avançat des de la l'Ajuntament de Calafell que el procés no serà fàcil ni tampoc senzill. La propietat privada és complexa, ja que hi ha empreses desaparegudes i persones que han mort. En altres casos, segur que hi pot haver algun hereu. Tampoc està clar que la promotora de la urbanització comprés tot el que havia de cedir. El poblat de Montpaó, amb arrels al segle XI i que forma part de Calafell des del segle XV, consta actualment de 6 masies, 4 dalt d'un turó i 2 als seus peus. Cadascuna té una configuració i uns espais diferents i un estat de degradació també molt diferent. En aquest sentit, l'alcalde de Calafell ha dit que trobar-hi un ús adequat serà complicat. Per això afegeix que s'està obert a qualsevol idea i també que no es podrà fer cap intervenció immediatament.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La policia local de Calafell du a terme aquesta setmana una campanya de controls de patinets elèctrics i bicicletes. N'ha parlat a Calafell Ràdio el sergent de la unitat de trànsit, Dani Galán. Escoltem-lo.
6: Intensificarem molt aquest tema, coordinats amb tota Catalunya i Mossos d'Esquadra. Ens preocupa sobretot el tema dels patinets elèctrics i les bicicletes i per això durant aquesta setmana estarem molt centrats en controlar per aquest tipus de vehicles. I és un vehicle que ha proliferat moltíssim, ja ho sabeu, des del 2019 que vam començar a veure algun pel carrer que dèiem, ostres, això què és? Doncs fins ara que ja per tot arreu la gent l'utilitza i l'utilitzen molt bé, la majoria, no? Gent sobretot que va a treballar, que l'utilitza com a mitjà de transport alternatiu a la benzina i el dièsel, que està molt cara. I està molt bé perquè no contamina, perquè és perfecte, no? per la ciutat, però clar, tenim l'altra banda, que és la gent que no l'utilitza correctament, que sempre hem parlat, i per això estem aquí avui a la ràdio i també la setmana que ve per incidir en aquest tema.
0: El sergent ha detallat que es troben diversos accidents al municipi de Calafell relacionats amb els patinets.
6: Aquí tenim el problema, no? La convivència entre vehicles i què ens trobem? Doncs ens trobem accidents. Doncs ens trobem accidents perquè de vegades la conducció d'aquest tipus de patinets doncs és fent siga-saga, pujant a la vorera, baixant, i encara doncs, tenim que conscienciar molt la gent a través de campanyes, d'informació, d'escoles, instituts, que és un vehicle i que és un vehicle com qualsevol altre, com un ciclomotor, una moto o un cotxe. Llavors, quan aconseguim això ja haurem guanyat molt perquè portaran el cas, pararan en el semàfor en vermell, i això encara hi ha molta gent, sobretot col·lectiu jove, que no ens prenem en sèrio que és un vehicle. D'accidents hem tingut de tot tipus, malauradament, i sobretot hem tingut algun de greu aquí a Calafell i a tot arreu, eh? Però ens preocupa aquells accidents que clar, no portes casc, caus de cap i la projecció que et fa un cotxe vas desprotegit totalment.
0: Per tant, recordeu, aquesta setmana la policia local de Calafell està duent a terme una campanya de control de patinets elèctrics i també de bicicletes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: I ara parlem del Festival 2026 de l'Escola de Dansa Crearts a Calafell. Serà aquest diumenge, 24 de maig, de 6:45 de la tarda a les 9 de la nit. Tindrà lloc al Teatre Joan Colet. De fet, doncs, serà per descobrir les diferents èpoques històriques a través de la dansa. L'entrada és totalment gratuïta i obert a tots els públics.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell, han detingut un home de 22 anys com a presumpte autor de 4 delictes de robatori amb força. La detenció es va produir al voltant de les 6 de la tarda al Vendrell, després que la investigació prèvia determinés que va cometre un total de 4 robatoris a 2 domicilis molt pròxims de Calafell entre el desembre i el passat mes de març. En concret, va accedir en 30 ocasions a 2 habitatges botigues ubicats al carrer Bolívia i a l'Avinguda d'Espanya. En tots els casos, el mètode era l'escalament del mur perimetral exterior per sostreure únicament els detectors volumètrics d'ultrasons instal·lats per la detecció d'intrusos. En total, se n'en van dur fins a 70, valorats en més de 10.000 euros. L'àrea d'influència del sospitós, el mateix modus operandi i les imatges de diferents càmeres de videovigilància van permetre identificar-lo. Es tracta d'un home conegut pels investigadors, ja que actualment acumula fins a 16 antecedents policials. Les gestions efectuades van permetre determinar que el lladre va posar a la venda aquests sensors a través del perfil que tenia en una plataforma de compra-venda d'objectes nous i usats. Un cop se'l va detenir, l'home va passar a disposició del jutjat d'instrucció amb funcions de guàrdia del Vendrell.
1: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell du a terme el Pla Director de l'Arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament aquest arbrat que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. En aquest sentit, el pla inclou unes bases per futures plantacions que evitin repetir errors amb iniciativa de posar la gestió de l'arbrat local al servei de la lluita contra el canvi climàtic. Actualment, a Calafell, hi ha un centenar d'escocells buits. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha explicat que els escocells també s'ampliaran, uns treballs que s'estan fent aquests dies.
7: Sí, tenim un centenar, més d'un centenar d'escocells buits que hem retirat aquests últims temps i que era per aquest motiu. I bueno, doncs, tenim una planificació de poder-ho fer, però a mesura que tinguem recursos per fer-ho, ho farem. Ara sí que farem aviat doncs, tots els aquelles zones on teníem els escocells que estan aixecant les voreres, ampliarem escocells, arreglarem la vorera, es podrà passar. Això també és una altra de les demandes que tenim de la població i que relacionada amb els arbres, doncs, proposarem, doncs, o sigui, no, el que farem és fer els escocells amb la mida que diu el pla director de l'arbrat. Ara eren escocells la majoria d'un metro per un metro i això, doncs, l'aigua no arribava a la soca de l'arbre i llavors feia que l'arbre volgués sortir o aflorar en superfície i això aixecava les voreres i els paviments i això és el que estem intentant resoldre ara.
0: El pla d'arbrat determina les distàncies de l'arbrat en relació al subsol, les edificacions, els serveis i el tipus de trànsit. Entre d'altres, ofereix solucions per als carrers amb voreres on no hi caben arbres. Per exemple, reformar el carrer amb una de les voreres més amples i un tipus d'arbre que faci ombra als dos costats. Entre les mesures plantejades hi ha la de dissenyar adequadament el subsol dels carrers amb arbrat, ja que la major part dels problemes en aquestes vies estan causats per les arrels que aixequen les voreres i fan malbé les canalitzacions subterrànies. El pla director censa els arbres a les vies públiques del municipi de Calafell. Aproximadament són més de 4.500 unitats de 60 espècies diferents. La ràtio és d'un arbre cada 6 habitants, lleugerament superior a la mitjana catalana, que és d'un arbre cada 7 habitants. L'estudi alerta de l'elevat nombre d'exemplars d'algunes espècies, com moreres o pollancres, que estan desaconsellats com a arbrat viari pels problemes que ocasionen. També avisa que els arbres actuals són inadequats per la via pública i de la gran concentració d'arbres en unes poques espècies, la qual cosa pot ser un risc en cas de plaga. El pla proposa reconduir aquesta situació i, de fet, ja s'està aplicant per part de l'Ajuntament de Calafell amb plantacions més adequades i l'ampliació dels escocells.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per a la redacció del Pla d'Acció Municipal 2027-2030. Serà el proper 26 de maig a 8:15 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I l'eclipsi del sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès aquest fenomen es podrà veure de manera clara. S'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència que tindrà lloc entre 8:15 i 9:15 del vespre. Per preparar-se bé i treure en partit, la comarca ja treballa en l'organització de diferents aspectes al voltant d'aquest fenomen. De fet, el passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada impulsada pel Consell Comarcal i la URB, la Universitat Rovira i Virgili. Va servir per analitzar l'impacte en diferents àmbits, com ara l'econòmic o el científic, així com el de l'astroturisme. I és que esdeveniments com els eclipsis solars cada cop mobilitzen més persones, que es desplacen per poder veure de prop els seus efectes. A la jornada es va fer referència al fet com aquesta mena de fenòmens poden servir per fomentar un turisme diferent de l'habitual, amb tot d'activitats relacionades que es poden impulsar al seu voltant. A continuació, escoltem les declaracions de la directora de la càtedra de la URB.
8: Com a càtedra de la Universitat Rovira i Virgili tenim l'objectiu de donar, de transmetre i transferir el coneixement entre els diversos agents del nostre territori, entre científics, empreses, entitats públiques, i aquesta jornada respon a aquest objecte de posar en contacte amb un fet molt en concret, com és l'eclipsi solar que tindrà lloc el dia 12 d'agost, a empreses, a científics, divulgadors, que fan que aquesta activitat sigui una activitat econòmica atractiva i que pot ser una diversificació de l'activitat productiva dels territoris.
0: Durant la jornada celebrada al municipi de Calafell es parlava de la comarca del Baix Penedès, que rebrà milers de visitants.
8: El Baix Penedès rebrà durant aquells dies a visitants, a turistes, que tenen l'objectiu de visualitzar aquest fenomen, i pot ser una oportunitat en el curt termini. Òbviament serà un fenomen transversal al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, que el viurem, que tindrà un impacte en el curt termini. Haurem de rebre, haurem de donar la nostra millor imatge com a territori, per tal de que en el futur aquells visitants, aquells turistes, tornin. I aquest és el gran repte que tenim des d'un punt de vista d'agents públics, de fomentar una sèrie una imatge i unes activitats que donguin una activitat de retorn cap al territori.
0: Durant la jornada també es va remarcar la importància de tenir una bona organització per evitar els col·lapses que pot produir aquesta arribada massiva de gent en un moment en què la temporada turística es troba en el seu punt més àlgid.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat inicialment el projecte del primer tram de carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella a l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de més de 509.000 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. Aquest tram de carril bici serà el primer que s'executarà al municipi i serà també la primera actuació del Pla de Barris. El projecte desenvolupa una primera fase d'un carril bici més llarg que continuarà en direcció al Romaní, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió, entre els carrers Priorat i Gironès, com dèiem, fins a arribar a la carrerada d'en Ralet, al límit del terme municipal. Aquest carril bici serà l'eix estructurant i l'espina dorsal d'una nova xarxa ciclable en la que es treballa des de l'Ajuntament. L'aposta per la mobilitat sostenible serà visible i es culminarà bona part d'aquesta xarxa. Aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat que es construirà a tocar al barri de Cal Bolavà i que donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, quan es faci el desviament de la rotonda de la Creu Roja, aquest carril bici enllaçarà amb el que s'està planificant per part de l'Ajuntament a la C31 i arribarà fins a Cunit. Aquest és l'objectiu. De fet, es dissenya per fer segur una circulació per als ciclistes, perquè puguin circular amb les màximes garanties, sense por a tenir accidents. De fet, el disseny de la nova xarxa ciclable és una de les actuacions previstes al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que l'Ajuntament de Calafell està revisant. S'inspira en ciutats nòrdiques, on la bicicleta té un protagonisme important, com a Copenhague o Amsterdam. La xarxa ciclable és una malla de viaris independent que superposarà la xarxa viària actual de vehicles i vianants. Per tant, des de l'Ajuntament de Calafell apunten que no volen carrers compartits entre bicicletes i cotxes, tot i que en algun cas, per raons d'espai, sí que haurà de ser així, segons han puntualitzat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquest proper diumenge, 24 de maig, a les 7 de la tarda, es durà a terme un concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Santa Susana de Barcelona, de les agrupacions Simbiosi, Ben Tocats i Orquestra Simfònica. Es durà a terme a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Seran joves de 12 a 22 anys que interpretaran un programa variat. L'entrada, lliure i gratuïta, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Seguim amb més notícies d'àmbit local. L'Ajuntament de Calafell, recordem que té obert el període per presentar propostes als pressupostos participatius del 2027. El termini per presentar propostes finalitza el 19 de juny. De fet, enguany continua respecte a recents edicions anteriors dels pressupostos participatius. Es manté l'actual tret distintiu. Les propostes han de poder executar-se en el mateix any, raó per la qual han de ser assumibles tant d'abast com de cost econòmic. Amb aquesta fórmula cal que les propostes puguin realitzar-se mitjançant un contracte menor, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i 18.000 euros per la resta de casos. Tiren endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obres i els 3 projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Després de la presentació de propostes, l'Ajuntament de Calafell les valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes que s'hagin acceptat serà entre el 14 de setembre i el 9 d'octubre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada han detingut 3 homes de 54, 55 i 27 anys acusats de receptació i pertinença a grup criminal en el marc d'una investigació sobre el furt de catalitzadors de vehicles a diverses comarques catalanes. A un dels arrestats també se l'investiga per la seva presumpta participació en 17 furts. Les detencions s'han fet aquest mes de maig i formen part de la segona fase d'una investigació iniciada el mes de gener sobre el furt de catalitzadors de vehicles en diferents comarques de Catalunya. A la primera fase, al març, es van detenir 3 homes com a presumptes autors de 30 delictes de furt i pertinença a grup criminal. Ara, els investigadors han focalitzat els esforços a la xarxa de receptació del material sostret, és a dir, en les persones encarregades de comprar els catalitzadors robats i introduir-los al mercat il·legal.

0: i tractament de catalitzadors. Segons els Mossos, es van detectar irregularitats en el registre de compres i es considera que aquesta empresa podria ser la destinació final dels catalitzadors sostrets que posteriorment s'enviaven a Ucraïna. Tots els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en dependències policials, amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Doncs són algunes de les notícies que us hem explicat al llarg d'aquesta setmana als informatius de Calafell Ràdio. Qui ha estat amb vosaltres? Mireia Romaguera. Adéu-siau i molt bon diumenge.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

Abecedari poètic. Selecció i veu, Maica Duaigües. Control tècnic i edició, David Burillo. Programa número 26 de la desena temporada. Bon diumenge, estimada família de Calafell Ràdio i de l'Abecedari Poètic, que avui aquesta poesia estarà convertida en prosa de carta. Continuem amb la lectura de la setmana passada d'aquest llibre que es titula Cartes d'amor 2, volum 2, d'Editorial Columna. I la carta que llegirem avui es titula El meu pare de totes les edats. I comencem ja. Diu: vaig imaginar una carta al meu pare, que va morir fa un any, però com que va viure molts anys, a quin d'aquests homes que va ser el meu pare? El nen? El jove? L'adult? L'ancià? El moribund? A quin d'aquells la podia dirigir? I ara comencem ja la lectura d'aquesta carta. El meu pare, de 96 anys, 6 mesos i 15 dies. Papa estimat, tu no ho saps, però avui et moriràs.

Serà a la tarda, a l'hora en què fas la migdiada. Ja has entrat a la letàrgia que no té retorn. Al matí encara has protestat quan t'hem volgut girar perquè no agafessis mala postura. Com que ens han recomanat no estimular-te, no t'hem volgut dir res, però intuïa que seria l'última consciència que compartiríem. I m'ha sabut greu. No t'hem contradit i no t'hem girat, perquè així li ha semblat també a la infermera. Això tampoc no ho saps, però sóc jo qui t'administra la medicació. M'han deixat les tres xeringues preparades. Morfina, per si veu que té dolor o ofec. Midazolam, per si el veu inquiet. I Voltaren, per si té febre. El paper hi diu, cada 4 hores, si precisa. Sembla fàcil quan t'ho expliquen, però en l'agonia, distingir inquietud de dolor o fins i tot d'ofec, no ho és gens de fàcil. En les últimes hores t'he observat el rostre. Les galtes, que fins feia poc eren molsudes, s'anaven aprimant. Els braços, les mans, tot, progressivament prim. En observar el ritme de les respiracions a la base del coll, he descobert 3 capilars finíssims, com 3 rius sobre un mapa cartogràfic. 3 rierols antics, 3 afluents de pintura xinesa. Eren uns fils vermells de sang, extrafins, un senyal de vida, un senyal de sang fluint, encara. Era un tros de pell pàl·lida que podia mirar per no mirar el teu rostre. Quan moriràs, em fixaré en el tou dels dits que t'ha quedat morat i també la part de sota dels talons. El rostre i tot el cos s'hauran encongit fins a acomodar-se a l'esquelet. I ens vindrà al cap aquell poema de Manrique que sempre has recitat. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. El meu pare de 90 anys. Un d'aquests dies és el teu aniversari i t'hem regalat un àlbum de fotos de tot el cicle de l'any de l'hort, dels teus arbres fruiters i de les coníferes. N'hem dit el color de les estacions i l'hem organitzat per gamma cromàtica, posant de parella raïms violacis amb lliris de Sant Josep, prunes verdes amb enciams i tomàquets amb maduixes. També hem triat 9 atributs per a la dedicatòria. Un per dècada de vida: metòdic, emprenedor, treballador, políglot, muntanyenc, numismàtic, bromista, naturista i constant. I cada un d'ells l'hem definit. A constant hem posat, com a exemple, iniciar l'hort cada any des de la tria de llavors fins al creixement, la maduració i la collita, llaurar, sembrar, abonar, espurgar, llevar, cremar, en un cicle sense fi. Des de la teva cadireta de l'hivernacle o assegut en una pedra, perquè ja ets vellet i et canses. Però no t'atures, tot i que per baixar a l'hort t'has de vestir i desvestir de pagès diversos cops al dia.

el meu pare, de 82 anys. Papa, passes dels 80, però encara tens molta i molta energia. Vas al despatx gairebé a diari. I tots els dijous et reuneixes amb els amics per dinar, jugar a cartes i passar la tarda. Ara bé, els problemes administratius que gestiones de primera mà et passen factura. Quan fa una estona llarga que camines, és com si et quedessis sense energia i fins i tot t'has marejat un parell de vegades i t'han hagut d'assistir. Més preocupant ha estat l'episodi de visió doble mentre estaves conduint, però de seguida han descartat un ictus. La malaltia, que no coneixem encara, però que avança, fa que ara parlis amb dificultat i tens seriosos problemes de deglució. Fins et costa empassar-te la saliva i és angoixant i preocupant. Hem anat al neuròleg i a la primera visita ha esmentat una afecció que no havíem sentit mai. Miastènia gravis. Doncs sí, has esdevingut miastènic i del grup més rar, dels que generen anticossos antimusc. Estic convençuda que tot l'estrès que ha suposat en els darrers anys ha generat aquesta malaltia autoimmune. Però el metge t'ha dit: no pateixi, que vostè d'això no es morirà.

El meu pare, de 73 anys. Enguany has volgut celebrar el teu aniversari, una data rodona, amb tota la família ampliada. Fa més de 15 anys que estàs reconstruint una masia històrica, el Castell Seguer. I vols compartir els avenços, que fan goig, amb tots nosaltres, petits i grans, des del teu net Jordi, que és el cotxet, fins a la teva tia Paquita, que és la més gran. Hem imaginat una festa camperola, i això ens encanta. Però el temps no acompanya. Vull dir que plou. I la festa camperola, per definició, és a l'aire lliure. Hem pogut coure pa i coques al forn de llenya. Obsequiar cada assistent amb un cistell amb productes del poble. I veure danses tradicionals catalanes, però no a l'era de la masia, com ho havies previst. I ha quedat una mica deslluït. Per què et vas enamorar de Seguer? Un dia m'assabentaré que és la masia on el teu pare es va refugiar uns pocs dies quan, acabada la Guerra Civil, encara passaven soldats en retirada. Estic fermament convençuda que aquest va ser un motiu de pes que et va quedar al rerecor.

El meu pare de 60 anys i mig. Paputxí, se'm fa molt difícil entendre per què et jubiles tan jove. A tu, que ets una mica workaholic i que et sents vinculadíssim a la Caixa, aquesta institució on treballes des dels 17 anys. Has arribat a la cúpula directiva i ara ho deixes? No em sé els motius, perquè tu no ens els has explicat, però els intueixo. Coneixes bé l'entitat. Vaja, la coneixes de pam a pam, perquè el departament d'organització depèn de tu. Així que potser dedueixes que la Caixa d'Estalvis, tal com l'estimes, està per canviar fortament? Has cregut que ja no hi encaixaves? Em fa pena que pensis que potser te reconeran i ja no podràs estar a la primera línia, que és el que tu et motiva de veritat. Ben aviat has anunciat que muntes un despatx, una mena de consultoria, des d'on seguiràs col·laborant. Has preparat una presentació per als teus contactes empresarials. Però hi ha alguna cosa que no acaba de florar. Amb el temps, valorarem els bons fruits d'aquesta retirada prematura. Salut, longeva, temps per tu i llibertat.

El meu pare, de 56 anys. Papa, per aquestes dates ja has fet molts viatges, has implantat els caixers automàtics i has fet avançar la informàtica del sector. D'aquí a 3 anys t'encarregaran una missió especial. La Biblioteca de Catalunya demanarà ajuda a la Caixa per adquirir un llibre de les hores de 1485, manuscrit en llatí i català, una peça excepcional. Això serà un doble repte per tu, perquè no ets especialista en subhastes, i això afegirà una certa pressió. I perquè hi ha un component de competició, de risc i de triomf, i això t'estimularà. A Londres, a Christians, quedareu 3 participants finals, lluitant pel manuscrit. El Ministeri de Cultura, que es retirarà els 20 milions de PTA, un llibreter francès que comunica les ofertes amb un moviment de celles, i tu, que seuràs una mica nerviós a la tercera fila. El francès no es rendirà fàcilment, però tu aconseguiràs que aquest llibre valuós viatgi a Catalunya.

el meu pare de 45 anys. En els primers anys de la nostra infantesa, penges a totes les coníferes del jardí una etiqueta amb el seu nom botànic. Els caps de setmana ens portes de la mà el Jordi i a mi i ens ensenyes a distingir un cedrus atlàntica glaucà d'un deodara àurea. Aprenem aquests noms, que ens fan riure una mica quan els repeteixes. Chamaxiparis lausodana, Tuja accidentalis, Avies pinsapo. Quan seràs vellet, sempre et preguntaré: papa, papa, com es diu l'avet de Nadal? Perquè no aconsegueixo recordar-ho. I tu diràs: en recorda-te'n, el de Nadal és l'excelsa. El Nadal és important, i el pessebre més, perquè ens reunim a casa l'àvia o a Mallorca amb els cosins. I també ho són les vacances d'estiu, quan marxem una setmana llarga al mar. 30 anys al mateix hotel, immortalitzes el pas del temps amb una foto que fas cada any de nosaltres, quatre, mirant-nos al mirall. Ens preparem, ens admirallem i just quan aixeques el cap, també mires tu i prems l'obturador.

El meu pare, de 40 anys. Estàs a punt de ser pare per primer cop. I jo te m'avanço. Vull dir que neixo un mes abans. I tu estàs de viatge. Has anat a Vigo per feina. La mama, pobra, trenca aigües pel carrer i es troba una mica o molt desemparada. Així que tu no ets el primer home de la família que em veu, sinó l'oncle Pere. Des dels primers anys de vida conservem poques fotos de nosaltres dos i sembla que tenim connexió. Allò que diuen dels pares i dels fills, però d'adults, no pararem de discutir-nos. Físicament ens assemblem molt. Els mateixos ulls, les mateixes mans, els mateixos cossos i el mateix caràcter. Bé, doncs hi ha aquestes fotos. La del dia que em vas portar a un estudi i vaig amb un gorret blanc. Una amb què faig cara de por sobre d'un pont, d'un poni. Una tercera en què estem rient dins d'una barca. I una altra a coll teu, amb el nas arrugat, rient com una boja. Serà en aquesta època primerenca que m'anomenaràs Tufa, com a diminutiu de Patufa. Tot i que al principi no entendré d'on ve el nom.

El meu pare, de 34 anys. Crec que a aquesta edat ja has conegut la mama. Heu sortit junts, però ho heu deixat. I no us heu vist durant 2 anys. Ara surts amb una altra noia. I la mama amb un altre noi. Però coses de la vida. Aviat coincidireu en un cinema de Barcelona. I a partir d'aquí tot recomençarà. Li enviaràs flors, l'aniràs a esperar a la feina, li gravaràs vinils... Mai no heu parlat gaire, o gens, de la vostra vida privada. Només allò anecdòtic o superficial. No hem tingut accés a material de profunditat, a reflexions o pensaments que ens hagin permès compartir-ho o entendre-ho. Tot i això, la informació passa a través de les generacions i diuen que el no dit marca encara més que el que s'ha explicat.

el meu pare de 23 anys. Estàs a punt de perdre el teu pare i crec que et sents molt sol. Encara no has desenvolupat la teva fortalesa contra mundum, que et caracteritzarà més tard. Has estat a l'hospital a vetllar-lo i ell t'ha demanat una cigarreta. Just en acabar-la, es morirà en els teus braços. Tot i saber la gravetat, no t'ho esperes i estàs desconcertat. Sents que la infermera diu: per què ningú no li ha explicat a aquest pobre noi que el seu pare es moria? Aquesta frase et martellejarà el cor tota la vida.

El meu pare, de 10 anys. Papa, estic mirant una foto d'una excursió que heu fet amb els teus pares. La font dels enamorats, hi diu, i està somrient. Seieu vora el camí i tu i el Valentí us recolzeu en una alzina escardalenca. El teu pare subjecta amb una mà el bastó i amb l'altra el gosset. La teva mare, amb un pentinat trenat, envolta el Gustau amb tot el braç. Una escena de felicitat, tot i els temps convulsos. Després que una bomba caigués prop de la plaça Universitat, el teu pare ha decidit portar-vos a viure a Sant Eugeni del Congost, mentre duri la guerra civil. Ell va i ve des de Barcelona en bicicleta fins a Granollers. I perquè no perdeu els estudis, ens posa deures, us els corregeix i us porta al racionament. És en aquesta edat que t'enamores del paisatge del Congost. Us banyeu al riu, aneu a buscar llenya i assistiu a escenes no tan bucòliques, perquè la guerra passa davant vostre. Vosaltres també sou dins la guerra. Passó un comité con un camión y en nuestra fachada había la imagen de la Virgen de Montserrat. Nos dijeron que si no la sacábamos, al volver la sacarían con una ametralladora. Mi madre subió a una escalera muy alta, pero no pudo romperla. Decidió pintarla de negro. Cuando los del comité volvieron por la noche y enfocaron con los faros, ya no vieron la imagen y nos dejaron tranquilos.

El meu pare ha acabat de néixer. Quanta alegria deu haver-hi a casa vostra. Un altre noi, i ara es dirà Jesús. Papa, em sé de memòria... Totes les vostres fotos de petits són tan poques, tan poquetes. Crec que no arriben a la desena. De bebè, teves no en tenim, així què hem d'imaginar? Fa rumiar com va prenent forma el caràcter d'una persona. Quins són els fets de l'esdevenir i quina la genètica que marca aquell nen, aquella promesa de vida. Seràs algú que no deixa indiferent, però sobretot un solitari. T'ocuparàs de nosaltres molt, però sempre hi haurà un indret on no podrem atènyer-te. És en aquell món on et protegiràs, et refugiaràs i des d'on ens miraràs, també sense entendre'ns. Quan faràs 70 anys et dedicaré a aquests mots i ara t'avances el temps cap als teus ideals com un trencagel gegant, ignorant els barrancs de glaç que t'amenacen, sort a les veus que te'n farien desdir. I des de la terra eixuta, nosaltres només podem observar-te entre tremolosos i admirats, coneixedors que molts dies no pots entendre'ns, sabent del cert que no arribarem a copsar-te. I signa aquesta carta Anna Ruiz Barceló, que a sota posa també per a Jesús Ruiz Kaiser, 8 de gener de 1928, 23 de juliol de 2024. In memoriam.

Estimats amics de Calafell Ràdio, avui ens acomiadem fins la setmana entrant escoltant una cançó que es diu La Carta, clar. En aquest cas, és una cançó que interpreta Ecos del Rocío. Molt bon diumenge.

Banda sonora original, un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí de la mà d'Eduard Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abàs, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El mestre Constantino Martínez Ors, compositor i director d'orquestra especialitzat en música de cinema, és un músic intel·ligent i expressiu, singularment característic per al seu entusiasme contagiós i la passió que transmet en les seves interpretacions. A més de ser professor de direcció d'orquestra en la Berklee College of Music en el Màster de Film Scoring, és director músic i ideòleg de la Film Symphony Orchestra. Ha obtingut premis internacionals com el Gran Premi de Direcció d'Orquestra de Moldàvia o el segon premi en el Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra de Craiova. A més, ha dirigit prestigioses orquestres com ara la BBC Concert Orchestra, la Filarmònica Nacionala Sergei Lunchevitsi i l'Orquestra de la Filarmònica de Brasov. Us deixem, doncs, amb les millors bandes sonores de cinema dirigides per al mestre Constantino Martínez Ors.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Salutacions a tothom, no? Bon dia, si és el diumenge al matí, no? Primer bona nit, no? O bona tarda, perquè s'allarga el dia, doncs ara ja... Bona tarda, no? El dilluns a les 8 del vespre o a les 8 de la tarda, no? Més aviat seria a les 8 de la tarda, no? I després, el que és la matinada del dilluns, que és bona matinada, seria, també, no? El dematí bon dia i a la tarda bona tarda, no? La matinada, vaja. Aquí comença un altre programa més de la nostàlgia, Calafell Ràdio, no? Pep Cosidó, que us estarà acompanyant més o menys una horeta, recordant temes dels anys 60 i 70. Algun com avui que comencem. Aquesta ja estava... Em sembla que aquí ja es va fer famosa als anys 80. Comencem des dels 80, però aquest tema, si mal no recordo, és de l'any 79, eh? La senyora Irene Cara. Recordeu aquella sèrie que feien, que es deia Fama, no? Segurament que recordareu Irene Cara cantant aquesta cançó, Fame.

segurament que l'heu recordat, aquesta música, no? I potser heu intentat ballar i tot, no? No crec. En aquell moment, sí, en aquell moment segurament que tots més o menys ens atrevíem a moure's una miqueta, no? Com la Irene... Bueno, no, com els d'allò, com els que sortien a la sèrie, no? Però ara ja han passat molts anys, ja no tenim la mateixa agilitat, no? Com se diria, aquí una mica la nostàlgia, no? No cal plorar, tampoc, recordant això. Continuem ara un tema, pues, una miqueta... Sí, una miqueta més vell, no massa, no? El senyor Donny Osmond, de la família, aquest eren els germans Osmond, doncs van haver dos o tres, que aquest era el més petit, aquest era un estil d'allò, com si diu, Michael Jackson, no? Un tema que es deia Amor de Cadell.

Amor de Cadell, ens deia Aldoni Osmond, un tema molt, molt, molt romàntic. Aquest era ja a començaments dels 70, potser. Aquest era bastant, bastant més antiga, no?, de cançó, perquè aquell noi, vaja, era jovenet, no?, era com... Sembla que el Dave Garrett també, no?, era d'aquella època, una mica més grandet, però també eren d'aquells que va haver diversos així, com aquí, potser no, el Joselito i la Marisol i aquestes així, no?, doncs, que triomfaven sent bastant jovenets. Ara, un senyor que aquest triomfava, aquest ja era més gran, eh? Aquest, als anys 60, el recordo jo, que feia un programa, el senyor Juan Erasmo Mochi, recordeu? Un tema, aquest segurament que sí que el recordareu, no? També, com es deia, aquell programa Alta Fidelitat, sembla, per la tele, no? Un dels primers programes que veiem per la tele, sembla que es menja, sí, és bastant antic, no? Però aquest senyor, si aquest tema seria ja... Comencem des dels 70, un tema que es deia Un camino hacia el amor.

un camino hacia el amor. El senyor Juan Erasmo Mochi triomfava també aquesta cançó a començaments dels 70. Segurament que tots el recordeu. Eren temes per recordar aquí a la nostàlgia, com aquest senyor. Aquest és més internacional, el senyor David Bowie. Hi havia un que el senyor, com se deia aquell, el que cantava, no?, el Rockman, no?, l'home coet d'aquí, un tema, doncs, també era aquella època, no?, últims dels 60, començaments dels 70, que es va anar a la Lluna i es va fer tanta propaganda, i havien fet tantes sèries i tantes pel·lícules allò de l'univers, Un tema que es diu Starman, el senyor David Bowie.

Starman, que és l'home estrella, l'home de les estrelles, no? Un senyor que era molt famós, no? Aquest, segurament que el recordareu, no? Aquest també era una mica estrafolari, no? El senyor David Bowie, amb el vestiment i tot això. Era bastant... Aquest va triomfar molt, als anys 60 i 70, principalment als anys 70 i potser als 80 també, no? El recordareu, segurament que l'heu recordat. El que també recordareu, perquè va començar, també, a part de cantar, havia fet telenovel·les d'aquelles que venien de Sud-amèrica, no? Recordeu el senyor José Luis Rodríguez? Un tema que segurament que tots recordareu, perquè també el vam escoltar bastantes vegades, principalment, sí, seria també començaments mitjans dels anys 70, aquell tema que deia «Voy a perder la cabeza por tu amor»,

Voy a perder la cabeza por tu amor, era el señor José Luis Rodríguez, el Puma, ¿no? Era el Puma, sí, que era... Va ser molt famós, eh? Els anys 70 i els anys 80 també, encara, eh? Era un senyor, doncs, que... On deia, abans havia fet llavors, quan van començar a venir les telenovel·les sud-americanes, no? Havia fet... Anava de... Feia allò... De, anava de guaperes, no? Aquest senyor, sí, era... Era famós, famós. Va ser famós i estic segur, doncs, que molta gent el va escoltar. Continuem ara, continuem amb un senyor... Aquest és una mica més antiga de cançó, no massa, no?, però una mica més antiga. Un senyor que també, posteriorment, ha sigut bastant polèmic, no?, el senyor Jaume Morell. Recordeu el Jaume Morell amb la Dama de les Camèlies?

La dama de les camèlies, segurament que l'heu recordat aquesta cançó també, el senyor Jaime Morell, no? I música de Baldo de los Ríos, o sigui que aquí doncs hi va intervenir un senyor bastant famós en aquell moment en aquesta cançó, o sigui que és una cançó molt romàntica, no? La dama de les camèlies. Sembla que hi havia hasta una obra de teatre i tot, no? Que es deia hi havien fet hasta potser una pel·lícula i tot, d'aquesta dama de les camèlies. Era molt famosa. Em sembla que era ja molt famosa a últims del segle XIX, o sigui, a últims del 1800 em sembla que ja era famosa aquesta dama de les camèlies. Continuem aquí a la nostàlgia, continuem recordant temes que van ser famosos. Ara, un tema que ens el porta un senyor que va ser també molt famós, no? Un director d'orquestra, i als anys 70 ja es va fer famós, el senyor Luis Cobos, Recordeu aquell tema que es deia La leyenda del beso?

La leyenda del beso, una versió del senyor Luis Cobos, segurament que tots el recordareu, no?, com aquest director. Després ja havia sigut un component del grup Conexión, no?, a veure, que feia els arranjaments i tot, del grup Conexión, o sigui que ja portava, quan es va fer famós aquí com a director d'orquestra, bueno, era la Royal Philharmonic Orchestra, o sigui que era una orquestra bastant important, no?, i doncs el senyor doncs ja era conegut en el temps, o sigui, entre els músics, no?, perquè això, com deia, component del grup Connection. Segurament que l'heu recordat, aquesta cançó. Bueno, aquesta, molts temes que recordem aquí com aquest. Ara canviem d'estil totalment, una miqueta més mogudeta a la música, una mica més petxanguera, no?, com se diria. Els senyors d'ostres sud-americanos, no?, aquell tema que es parlava d'una noia que era de Gibraltar, no?, Gibraltareña. Recordeu aquest tema? Sí, segurament que aquest sí, l'haureu ballat.

Gibraltarenya, no? Una mica més mogudeta, eh? Perquè no ens adormim aquí escoltant aquesta música, recordant temes com aquest. Aquest és una mica més pausada, la que ve ara, perquè Gibraltarenya era mogudeta, era música d'aquella també patxanguera, no? Per animar una mica les actuacions, no? Per animar una mica el cotarro, com se deia. Continuem amb el senyor... el Neil Diamond, eh? Recordeu el Neil Diamond també, segurament que el recordareu, temes aquests que també tenia temes molt romàntics, aquest també dedicat a una noia, a la dolça Carolina.

Sweet Caroline, no? O sigui, Dolça Carolina, era un tema que segurament que també l'heu ballat, eh? I l'heu escoltat. Aquest senyor tenia temes molt romàntics com aquest, el senyor Neil Diamond, que tenia molts temes molt romàntics. L'últim dels 60, durant els 60 bastant, després el començament dels 70 també. Un senyor que també escoltem bastant aquí, uns senyors que tenien molts temes molt famosos, no? Avui n'escoltarem un que potser no és tan famós, no? Però també segurament que el recordareu. Aquest és el nom d'una noia, Fanny, no? El senyor ens ho porta... No senyor Lluís Aguilé, com d'allò, no, un altre. Hi havia un altre Fanny que era dels senyors de Vigís.

Els senyors de Vigís, amb aquest tema que es deia Fanny, després allò que posen a vegades entre parèntesis, no siguis, sigues tendre amb l'amor, no? O sigui, segurament aquest tema l'haureu recordat també, perquè també era un tema molt romàntic. A vegades te'n recordes de les cançons, però del títol no te'n recordes, no? És el que passa. Però mira, aquí, entre cançó i cançó, entre títol i títol, anem passant l'estoneta amb el senyor Nicolà Di Bari, un altre cantant que també l'escoltem bastant aquí, temes molt romàntics i tot tipus de temes. Aquest senyor també és bastant romàntic, no? El senyor Nicolà Di Bari, amb un tema que es diu Vagabundo.

Vagabundo, el senyor Nicola Tibari, no? Un vagabundo, no? Un perdut, bueno, d'allò, un que ells que anaven perduts pel món. El senyor Nicola Tibari ens el recordava aquí amb un tema també mogudet, no? Un tema, doncs, per passar l'estona, com aquests. Ara, un tema una mica més d'allò, eh? Els senyors de Red Bull, segurament que tots recordareu el grup Red Bull, no? Que era música d'aquella, un estil de música així, ells anaven vestits, com sempre ho dic, no? Que els anaven vestits d'indis, no? Ells eren un grup, doncs, que tenien temes musicals d'aquells de les tribus de Nord-Amèrica, no? Els senyors van fer una cançó, la potser la més popular d'ells va ser aquella de la Reina Bruixa de Nova Orleans, no? Però aquesta també va ser molt, molt escoltada, un tema que diia que tots van ser ferits a genoll trencat, o sigui, genoll trencat era un... Suposo que devia ser un lloc d'aquells on hi va haver com allò de tantes guerres hi ha hagut tribals a la llarga de la història a Espanya, a Amèrica i a tot arreu.

Tots van ser ferits, no? Genoll trencat, era el títol. La traducció seria més o menys la traducció d'aquest tema dels senyors de Red Bull, no? Doncs que eren un grup, com dic, que anaven vestits d'indis, no? Aquest grup, segons he llegit, no? Doncs també eren la majoria dels seus familiars eren tots de tribus índies, doncs de la part ja tocant a Mèxic, em sembla que encara tenien algun parent, algun pare, algun oncle que era, doncs, eren de la part de Mèxic, eh? O sigui que aquests podien anar d'indis pel món, que ho eren bastant, tota la sang, segons he llegit, eh? Van ser un grup, doncs, que van tenir moltes cançons com aquesta i després aquella de la Reina Bruixa de Nova Orleans i d'altra, no? O sigui, van ser molt famosos també a començaments dels anys 70. Bueno, i fins aquí, doncs, tot el que ha donat aquesta horeta, el que ha donat de si aquesta horeta aquí a la nostàlgia de Calafell Ràdio. Ja us haig de dir adeu, ho sentim molt, no? Doncs m'agradaria continuar, però el temps s'acaba i, doncs, el que dic sempre, no? Espero que hàgiu passat una horeta recordant cançons, sempre amb alegria, mai amb tristor, no? I que, doncs, que tornem a trobar la setmana que ve. Molt bona setmana aquí, Pep Cosidó, us desitja des de Calafell Ràdio.

0: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: I've heard people say that too much of anything.

Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Maletí Musical. A través de la sintonia de Calafell Ràdio, a través del 107.8 de la FM, ens retrobem una setmana més al teu costat per compartir bona música. Tot un plaer en un nom, Israel Enrius. Així comencem, així donem inici amb bones cançons en aquesta propera hora al teu costat. Clàssics, èxits dels anys 80. Espanyol Ballet, tu. Bon dia, benvinguts i benvingudes. Feliç diumenge.

la cançó amb més èxit de la banda britànica Spandau Ballet. Un tema que es va llançar l'abril del 1983 com a senzill principal del seu tercer àlbum amb aquest mateix nom. Fantàstic estil pop-soul del New Wave, d'aquesta cançó tan exitosa, com dèiem, anomenada True. I ara ens quedem amb la música del gran Lionel Richie. Així, amb un altre bit dels èxits, inclosos dins l'àlbum The Definitive Collection, All Night Long.

ara s'ha amb la música de la màgica Luis Miguel. Així també sona un tema de l'any 2007, anomenat Dame. Bon dia, feliç diumenge, benvingut, benvinguda.

Aquesta va un dels temes també força coneguts de Luis Miguel, inclòs dins un àlbum anomenat Nada és igual. Això era de mi. Ara ens quedem amb la música d'aquesta formació, d'aquests tres nois que es feien anomenar El Norte, des de la cabanya de la colina. Això és Entre tu i jo.

Cal. Seguim ara des d'Itàlia amb la música d'Eros Ramazzotti, que entén en italià aquesta història important que compartim amb tu. Recorda, aquí et trobes a través de la 107.9 de la FM, a través de Calafí Ràdio.

0: una història importante. Una de las canciones más icónicas de la carrera del cantautor italià Eros Ramazzotti, un tema que es va llançar l'any 1985 i que recuperàvem per tu en aquest diumenge. Ara ens quedem amb la música, amb els boleros de Moncho. Un tema que es va ser gravat en concert al Palau de la Música dins un àlbum anomenat Sangre de Bolero. Això és No.
1: No, porque tus errores

fet la música de Moncho amb el bolero anomenat Nu, ens quedem amb temes del record de la formació Mecano. Aquest és un dels temes inclosos dins l'àlbum Descanso Dominical, Eugenio.

bé sonava aquesta cançó de Mecano, Eugenio Salvador Randalí. I seguim al costat teu amb cançons també del record de fa ja uns quants anys que ens portava Manito Nubio. Tan enamorados, any 2002. Compartim bona música aquest matí de

La música romàntica de Manu Tenorio amb aquest tema anomenat Tan Enamorados. I ara, del record de les cançons, dins un àlbum anomenat Cariño Mío, ens portaven aquestes cançons, aquests temes, Francisco, tu ni t'imagines.

I ara és el turn de les cançons boniques i del record i d'èxits. En aquest cas, Elton John i Blue, Sorry Seems to Be the Hardest War.

Sorrisos de Woody Hardesworth, una molt famosa balada melancòlica gravada originalment per Elton John l'any 1976, però que després, l'any 2002, la banda britànica Blue va col·laborar amb el propi Elton John per llançar aquesta exitosa versió versionada que va arribar, com no, al número 1 de les llistes musicals del Regne Unit. Amb aquest tema, Sorry Seems to Be the Hardest Word. I ara ens quedem amb la música, l'última de Malú, 15.

amb la cançó de Maru, anomenat Ruta, amb un àlbum anomenat 15, pràcticament posem el punt final a aquesta edició d'aquest diumenge del Maletí Musical a través de la 107.9 de la FM, a través de Calafí Ràdio. Però abans ens quedem amb la música de Julio Iglesias. Com sempre, tot un plaer ha sigut acompanyar-te. El meu nom és Raïl Rius, ens retrobem d'aquí 7 dies. Que siguis molt feliç, passa un fantàstic diumenge. Julio Iglesias, pobre diablo. Adéu-siau, bon dia.

0: Que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.
1: Què tal? Molt bones. Com esteu? Un dia més aquí amb tots vosaltres al programa de viatges per descobrir llocs increïbles. Amb moltíssimes ganes de fer la maleta i marxar, oi que sí? Doncs nosaltres et fem somiar. Avui anirem a les Illes Balears. Us parlarem de Menorca. Visitarem altres indrets, per exemple, de Catalunya, amb rutes i excursions també per descobrir. Tot això aquí, a l'Esperit Viatger.
2: Agafa la maleta, que marxem.
1: Avui anem a les Illes Balears, a Menorca. Descobreix més de 200 cales i platges. Amb tons que van del blanc a un gris fos, les cales i platges adornen la costa de Menorca. La bellesa natural del seu entorn, la magnífica preservació dels ecosistemes i la innegable majestuositat del Mediterrani són la que converteixen a Menorca en un paradís. La infinitat de colors, textures i ambients que caracteritzen les platges i cales de l'illa fan encara més interessant l'exploració de la costa. Perquè en aquest cas no compleixen allò de vista, unes són totes. Cada platja, cada racó, cada cala conserva una ànima genuïna, única i magnètica que atrapa des del primer moment en què el veus. Per exemple, les platges del nord, un paisatge hipnòtic, salvatge, on els tons vermellosos de la sorra i els verds blavosos de la mar ho envolten tot. Així són les platges de la costa nord de Menorca, un entorn natural únic molt diferent de les seves germanes del sud. Bé, doncs, a les platges del sud són llocs paradisíacs, mereixedors d'una foto de postal, escenari de somni per les vacances més desitjades. Així són les cales i platges de la costa sud de Menorca. Sorra finíssima i blanca, aigües turqueses i cristal·lines, d'una transparència que impressiona i que ens permet observar el fons marí de la millor manera possible. Però a banda de les platges i de les cales, hi ha moltes més coses a fer. Per exemple, pots visitar el fort de Marboluc o la cova de Sesaigua. O visites guiades al poblat talaiòtic de la Torre d'en Galmès. També a l'illa del Llatzeret. Llocs increïbles que no et pots perdre i que pots visitar a Menorca durant les teves vacances. Menorca és una illa singular que sorprèn per l'extraordinària riquesa del seu patrimoni arquitectònic, arqueològic i cultural, i per una història apassionant, marcada per la seva condició d'enclavament estratègic al centre de la Mediterrània Occidental. Alguns dels monuments que reflecteixen aquesta apassionant història són, com dèiem, la cova de Sesaigua, per exemple, o Naveta d'Estudons, o el poblat talaiòtic de la Torre d'en Galmès. La gastronomia també és molt important. Menorca està en el punt de mira de la gastronomia amb majúscules. La proliferació de noms de l'illa a la cuina, juntament amb combinació d'un producte fresc, de temporada i de quilòmetre zero, és imprescindible en molts fogons. Durant l'any s'organitzen diversos esdeveniments culinaris. Tota bona cuina que esprei té només dos ingredients imprescindibles, bona mans i bon producte. A Menorca, ja sigui la carn d'animals de raça autòctona, hortalisses conreades i recollides en temporada o les captures de les barques els dies de feina són el que omplen les cuines dels restaurants i de les cases menorquines. Recordem que Menorca va ser proclamada Regió Europea de Gastronomia el 2022 per l'Institut Internacional de la Gastronomia, la Cultura, les Arts i el Turisme. Amb aquesta distinció es reconeixen els valors de la cultura gastronòmica de l'illa, al temps que pretén ser un estímul per donar poder a la continuïtat local sobre la importància de salvaguardar i promoure els seus recursos alimentaris. Pots degustar els fruits de la mar a Menorca. La condició insular de Menorca és la marca indiscutible del seu menjar típic, convertint-la en una combinació captivadora de la passió per la terra i l'essència de la mar. El formatge de Mahó. N'heu sentit a parlar, oi? Conèixer de prop els productes de la terra que visites és un dels atractius millors per deixar en el teu record. Per exemple, Menorca és terra de fabulosos formatges. Per exemple, té una denominació d'origen protegida, formatge de Mahó Menorca, des de l'any 1985. I si parlem de l'or líquid de Menorca, i és que les seves propietats confereixen als plats un sabor únic que el converteix en autèntiques delícies per al paladar. És l'oli d'oliva de Menorca. Encreuament de camins de rutes navals del Mediterrani compta amb una gran quantitat d'evidències del trànsit comercial de l'oli. La producció d'oli d'olivó, oli petita i fosca, fruit d'aquests ullastres, és complexa i de rendiment inferior a altres tipus d'olives. El renovat interès per recuperar l'antiga cultura de l'oli produït a Menorca ha fet que els productors cerquin diferents varietats d'olivera que arrelin bé a la terra menorquina, com arbarquina, picual o cornicabra, que s'ofereixen com monovarietats o combinades amb l'olivó, brindant un oli d'oliva verge extra d'alta qualitat i caràcter. Però també a Menorca són famosos pels seus dolços. Els menorquins són uns grans aficionats a la rebosteria i ho demostra un gran nombre de sucreries i pastisseries. La més famosa de totes és probablement la coca bamba, l'ensaïmada típica de Menorca, una pasta que tradicionalment es menja a les festes patronals acompanyada de xocolata de tassa. No obstant això, hi ha una sèrie de pastes típiques de Menorca que no poden faltar mai a la taula d'una celebració. Els crespells, les formatjades i els rubiols. També són famosos els carquinyolis, unes galetes dolces, dures i cruixents. Si viatges a l'illa de Menorca aquest estiu, ja saps que has de provar la seva gastronomia local, gaudir de les seves platges i cales. I també de que Menorca és reserva de biosfera. L'afecció dels illencs per Menorca va més enllà de la seva simple terra natal. El 1993 va ser quan la UNESCO va declarar l'illa reserva de la biosfera, gràcies a l'equilibri aconseguit entre progrés social i econòmic i respecte pel territori i la tradició. Sostenibilitat, una paraula que ara està tan de moda, era i continua sent senyal d'identitat d'aquesta illa. També el seu respecte pel mar. No et perdis visitar l'illa de Menorca, descobrir els seus entorns, els seus llocs d'interès, gaudir de la cultura i del turisme actiu de l'illa de Menorca.
2: Esperit viatger, amb Mireia Romaguera.
1: Li posem ritme al programa amb un toc musical de Sam Smith, Calvin Harris i Jesse.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
4: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge, 24 de maig.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calafell va aprovar el passat dilluns la licitació de les obres del pas soterrani de la via del ferrocarril que unirà el carrer Baixador i el carrer Rin. Les obres tenen un pressupost de més de 2 milions d'euros i començaran abans de que acabi l'any 2026. El projecte ja va ser exposat al públic i compta amb el permís

0: tracta d'un pas ample que tindrà dues rampes lineals en els dos extrems, facilitant l'accessibilitat dels vianants i sense barreres arquitectòniques. Aquest pas tindrà la mateixa importància per segur que té el pas al carrer Sant Pere, al barri de la platja de Calafell. De fet, doncs, hi ha moltes fotografies on es pot veure l'antic pas a nivell a través de les xarxes socials de l'any 1969, cedides per la família Freixinet. De fet, en aquestes fotografies es pot veure el pas d'una prova ciclista travessant la via del ferrocarril. En elles també es veuen les barreres que prohibien el pas de vehicles quan circulaven els trens.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El Parc de la Sínia va acollir durant el passat dissabte la cinquena edició del Calafell Airfry Festival. Es tracta d'una jornada festiva anual organitzada per l'entitat Espurna, el Drac de Calafell, amb moltes activitats culturals, tallers infantils, concerts en directe, una cercavila i un ambient molt familiar. També s'ha pogut gaudir d'una cercavila per diferents carrers del nucli de la platja, amb inici i final al Parc de la Sínia. El Moisés Romero és el president de l'entitat Espurna. Ens feia una valoració molt positiva de la jornada.
2: Poner en valor la cultura popular, lo que es el bestiari festiu de Catalunya. Muchísimas bestias vienen de diferentes zonas del territorio y de muy lejos, como Artesa de Lleida, como, bueno, muchísimos sitios que normalmente suelen venir bestias de la zona, pero normalmente las más representativas últimamente en los festivales que estamos haciendo son más de otros territorios. Bueno, los talleres este año la verdad que han sido un éxito, muchísimos niños ahora mismo están a tope, que a las 7 más o menos aproximadamente tendríamos que cerrar talleres para empezar el cercavila, porque son las mismas personas de la colla que lo organizamos, y la verdad que muy bien, el taller de fango con mucho tirón, el de mazas, bueno, todo en general súper.
0: No oblidem que aquesta és una festa on el foc i el bestiari cultural són els protagonistes, amb la participació de 6 colles provenents de diferents parts del país amb un concurs d'enceses. Per això, en fer-se de nit, el foc va ser el protagonista amb el quart concurs d'enceses, amb la participació de 6 bèsties d'arreu del territori, les colles de Diables de Calafell i Cunit, i on el públic va poder escollir la millor encesa a través d'un codi QR.
2: Y el escenario grande que está en el centro de la plaza es en concreto para el festival que empieza a las 9 de la noche todos los años.
3: ¿Hay música en directo también?
2: Música en directo, tenemos un speaker que viene de Lleida, el Jordi Granell, que es un crack, técnico de sonido, técnico de máquinas de fuego, bueno, lo que es un show de bestiari festiu dentro de un espectáculo, vamos a decir, no te voy a decir teatral porque no es así, pero dentro de un super show.
0: Durant la tarda es va fer una mostra d'entitats amb la participació, entre d'altres, de la Unió Artística de Calafell. Varen parlar amb l'Andrea García.
4: Doncs hem vingut convidades per l'entitat per fer també una mostra d'entitats del poble i doncs per fer una miqueta de companyia i de fer doncs una mica d'unió. I venim al Ball de Gitanes, venim al Ball de Bastons infantil i al Ball de Bastons, i també venim a l'esbart infantil a ballar, que enguany, bueno, l'any en passat va començar a arrencar i ara ja doncs està més posat. Farem una petita demostració, sí, alguns balls que hem anat preparant i també una mica per escalfar per festes majors també. Sí, hem participat justament l'any anterior, i vam venir també i vam passar una bona jornadeta aquí. Doncs jo crec que és molt positiu que fa poble i cada cop, bueno, avui m'estic sorprenent perquè encara veig més gent que l'any passat i això penso que és un bon senyal.
0: També l'entitat La Bota de Calafell hi va participar amb els seus gegantons. Ens ho ha explicat als micròfons de Calafell Ràdio el Ricard Gutiérrez, que n'és el president de l'entitat.
5: Bueno, pues aquest any participo per primer cop amb els nostres gegantons. Farem una actuació de dos o tres balls i res, ja ens serveix de preparació pel dia 7 de juny, que tenim el Corpus i que també sortirem. Per tant, pues ja, i després ja ve totes les festes majors. Així que, bueno, serà una prèvia, la veritat. L'Espurna ha col·laborat amb naltros, va col·laborar amb la baixada de la Mareu de la Cova. L'any passat havíem de venir, però logísticament no ens va ser possible. I aquest any, pues sí que ho hem pogut fer i estem molt contents de ser-hi aquí.
0: Ha estat una jornada molt participativa que començava de bon matí i finalitzava de matinada el passat dissabte, i que va sumant en cada edició més participació de colles i de públic.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio.

0: Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat Seguretat Ciutadana de la Comissaria del Vendrell han dut a terme un dispositiu policial al Vendrell i també a Calafell. Es va fer conjuntament amb efectius de policies locals del Vendrell i Calafell i també la Policia Nacional en el marc del Pla d'Aga Campai contra la multireincidència i dirigit per localitzar i retirar armes blanques. En aquest operatiu de protecció de la seguretat ciutadana s'hi va afegir també el Servei de Seguretat Privada de les estacions de tren del Baix Penedès. Els agents amb el suport d'efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, ARRO, es van desplegar entre les 3 de la tarda i les 9 de la nit en diferents punts i van identificar un total de 92 persones, les quals sumaven fins a 184 antecedents policials. Finalment es va acabar detenint 5 persones amb edats compreses entre els 30 i els 54 anys per diversos delictes. A 3 dels detinguts els hi constaven ordres vigents de detenció, mentre que a 2 més se'ls hi atribueix un delicte de tràfic de drogues, atès que duien o estaven venent substàncies estupefaents. De la seva banda, la Policia Nacional va fer un detingut per infringir la llei d'estrangeria. El dispositiu va incidir especialment en la tinença d'armes blanques i 3 de les 22 actes tramitades corresponien a aquests fets. La majoria de les denúncies administratives, un total de 16, corresponen a possessió de substàncies estupefaents. D'altra banda, en destaquen 2 més per falta de respecte als agents de l'autoritat i tolerància per part del propietari d'un establiment pel que fa al consum de drogues. En matèria de trànsit, cal remarcar una alcoholèmia positiva penal per part d'un conductor que va donar 1,10 mg per litre d'aire expirat, així com 6 denúncies per manca de la ITB. Finalment, es va denunciar una persona per circular sense fer ús del cinturó de seguretat i 2 més per conduir sense disposar de permís. L'operatiu policial, emmarcat en el si del Pla d'Aga Campai, es planifica amb l'objectiu d'augmentar la sensació de seguretat entre els veïns i veïnes de la zona i controlar activitats que poden ser constitutives d'infraccions i penals i també administratives.
0: Les notícies més destacades de la setmana.
1: L'Ajuntament de Calafell expropiarà el poblat medieval de Montpaó per tal de poder-lo preservar i aturar la seva degradació. Com a pas previ, declararà els terrenys com a sòl per equipaments, un fet que permetrà acudir a la via expropiatòria. La requalificació està ara en fase de preparació. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha dit que són 3 finques, una part de les quals ja són propietat de l'Ajuntament per les cessions derivades de la urbanització del barri de Calafell Park de fa més de 60 anys. L'objectiu, diu, és assolir ara el 100% de la propietat. S'ha avançat des de l'Ajuntament de Calafell que el procés no serà fàcil ni tampoc senzill. La propietat privada és complexa, ja que hi ha empreses desaparegudes i persones que han mort. En altres casos, segur que hi pot haver algun hereu. Tampoc està clar que la promotora de la urbanització comprés tot el que havia de cedir. El poblat de Montpaó, amb arrels al segle XI i que forma part de Calafell des del segle XV, consta actualment de 6 masies, 4 dalt d'un turó i 2 als seus peus. Cadascuna té una configuració i uns espais diferents i un estat de degradació també molt diferent. En aquest sentit, l'alcalde de Calafell ha dit que trobar-hi un ús adequat serà complicat. Per això afegeix que s'està obert a qualsevol idea i també que no es podrà fer cap intervenció immediatament.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: La policia local de Calafell du a terme aquesta setmana una campanya de controls de patinets elèctrics i bicicletes. N'ha parlat a Calafell Ràdio el sergent de la unitat de trànsit, Dani Galán. Escoltem-lo.
2: Intensificarem molt aquest tema, coordinats amb tota Catalunya i Mossos d'Esquadra. Ens preocupa sobretot el tema dels patinets elèctrics i les bicicletes i per això durant aquesta setmana estarem molt centrats en controlar per aquest tipus de vehicles. I és un vehicle que ha proliferat moltíssim, ja ho sabeu, des del 2019 que vam començar a veure algun pel carrer que dèiem, ostres, això què és? Doncs fins ara que hi ha per tot arreu la gent l'utilitza i l'utilitzen molt bé, la majoria, no? Gent sobretot que va a treballar, que l'utilitza com a mitjà de transport alternatiu a la benzina i el dièsel, que està molt cara. I està molt bé perquè no contamina, perquè és perfecta, no? per la ciutat, però clar, tenim l'altra banda, que és la gent que no l'utilitza correctament, que sempre hem parlat, i per això estem aquí avui a la ràdio i també la setmana que ve per incidir en aquest tema.
1: El sergent ha detallat que es troben diversos accidents al municipi de Calafell relacionats amb els patinets.
2: Aquí tenim el problema, no? La convivència entre vehicles i què ens trobem? Doncs ens trobem accidents. Doncs ens trobem accidents perquè de vegades la conducció d'aquest tipus de patinets, doncs, és fent siga-saga, pujant a la vorera, baixant, i encara doncs tenim que conscienciar molt la gent a través de campanyes, d'informació, d'escoles, instituts, que és un vehicle i que és un vehicle com qualsevol altre, com un ciclomotor, una moto o un cotxe. Llavors, quan aconseguim això ja haurem guanyat molt, perquè portaran el cas, pararan en el semàfor en vermell, i això encara hi ha molta gent, sobretot col·lectiu jove, que no ens prenem en sèrio que és un vehicle. D'accidents hem tingut de tot tipus, malauradament, i sobretot hem tingut algun de greu aquí a Calafell i a tot arreu, eh? Però ens preocupa aquells accidents que clar, no portes casc, caus de cap i la projecció que et fa un cotxe, vas desprotegit totalment.
1: Per tant, recordeu, aquesta setmana la policia local de Calafell està duent a terme una campanya de control de patinets elèctrics i també de bicicletes.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
1: I ara parlem del Festival 2026 de l'Escola de Dansa Crearts a Calafell. Serà aquest diumenge, 24 de maig, de 6:45 de la tarda a les 9 de la nit. Tindrà lloc al Teatre Joan Colet. De fet, doncs, serà per descobrir les diferents èpoques històriques a través de la dansa. L'entrada és totalment gratuïta i obert a tots els públics.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell, han detingut un home de 22 anys com a presumpte autor de 4 delictes de robatori amb força. La detenció es va produir al voltant de les 6 de la tarda al Vendrell, després que la investigació prèvia determinés que va cometre un total de 4 robatoris a 2 domicilis molt pròxims de Calafell entre el desembre i el passat mes de març. En concret, va accedir en 30 ocasions a 2 habitatges ubicats al carrer Bolívia i a l'Avinguda d'Espanya. En tots els casos, el mètode era l'escalament del mur perimetral exterior per sostreure únicament els detectors volumètrics d'ultrasons instal·lats per la detecció d'intrusos. En total, se n'en van dur fins a 70, valorats en més de 10.000 euros. L'àrea d'influència del sospitós, el mateix modus operandi i les imatges de diferents càmeres de videovigilància van permetre identificar-lo. Es tracta d'un home conegut pels investigadors, ja que actualment acumula fins a 16 antecedents policials. Les gestions efectuades van permetre determinar que el lladre va posar a la venda aquests sensors a través del perfil que tenia en una plataforma de compra-venda d'objectes nous i usats. Un cop se'l va detenir, l'home va passar a disposició del jutjat d'instrucció amb funcions de guàrdia del Vendrell.
0: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
1: L'Ajuntament de Calafell du a terme el Pla Director de l'Arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament aquest arbrat, que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. En aquest sentit, el pla inclou unes bases per futures plantacions que evitin repetir errors amb iniciativa de posar la gestió de l'arbrat local al servei de la lluita contra el canvi climàtic. Actualment, a Calafell hi ha un centenar d'escocells buits. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha explicat que els escocells també s'ampliaran, uns treballs que s'estan fent aquests dies.
3: Sí, tenim un centenar, més d'un centenar d'escocells buits, que hem retirat aquests últims temps i que era per aquest motiu, i bueno, doncs tenim una planificació de poder-ho fer, però a mesura que tinguem recursos per fer-ho, ho farem. Ara sí que farem aviat doncs tots els aquelles zones on teníem els escocells que estan aixecant les voreres, ampliarem escocells, arreglarem la vorera, es podrà passar, això també és una altra de les demandes que tenim de la població i que relacionada amb els arbres doncs proposarem, doncs, o sigui, no, el que farem és fer els escocells amb la mida que diu el pla director de l'arbrat. Ara eren escocells la majoria d'un metro per un metro i això doncs l'aigua no arribava a la soca de l'arbre i llavors feia que l'arbre volgués sortir i aflorar en superfície i això aixecava les voreres i els paviments i això és el que estem intentant resoldre ara.
1: El pla d'arbrat determina les distàncies de l'arbrat en relació al subsol, les edificacions, els serveis i el tipus de trànsit. Entre d'altres, ofereix solucions per als carrers amb voreres on no hi caben arbres. Per exemple, reformar el carrer amb una de les voreres més amples i un tipus d'arbre que faci ombra als dos costats. Entre les mesures plantejades hi ha la de dissenyar adequadament el subsol dels carrers amb arbrat, ja que la major part dels problemes en aquestes vies estan causats per les arrels que aixequen les voreres i fan malbé les canalitzacions subterrànies. El pla director censa els arbres a les vies públiques del municipi de Calafell. Aproximadament són més de 4.500 unitats de 60 espècies diferents. La ràtio és d'un arbre cada 6 habitants, lleugerament superior a la mitjana catalana, que és d'un arbre cada 7 habitants. L'estudi alerta de l'elevant nombre d'exemplars d'algunes espècies, com moreres o pollancres, que estan desaconsellats com arbrat viari pels problemes que ocasionen. També avisa que els arbres actuals són inadequats per la via pública i de la gran concentració d'arbres en unes poques espècies, la qual cosa pot ser un risc en cas de plaga. El pla proposa reconduir aquesta situació i, de fet, ja s'està aplicant per part de l'Ajuntament de Calafell amb plantacions més adequades i l'ampliació dels escocells.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per a la redacció del Pla d'Acció Municipal 2027-2030. Serà el proper 26 de maig a 7:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament de Calafell.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I l'eclipsi del sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès aquest fenomen es podrà veure de manera clara. S'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència que tindrà lloc entre 7:45 i 8:45 del vespre. Per preparar-se bé i treure en partit, la comarca ja treballa en l'organització de diferents aspectes al voltant d'aquest fenomen. De fet, el passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada impulsada pel Consell Comarcal i la URB, la Universitat Rovira i Virgili. Va servir per analitzar l'impacte en diferents àmbits, com ara l'econòmic o el científic, així com el de l'astroturisme. I és que esdeveniments com els eclipsis solars cada cop mobilitzen més persones que es desplacen per poder veure de prop els seus efectes. A la jornada es va fer referència al fet com aquesta mena de fenòmens poden servir per fomentar un turisme diferent de l'habitual, amb tot d'activitats relacionades que es poden impulsar al seu voltant. A continuació, escoltem les declaracions de la directora de la càtedra de la URB.
4: Com a càtedra de la Universitat Rovira i Virgili tenim l'objectiu de donar, de transmetre i transferir el coneixement entre els diversos agents del nostre territori, entre científics, empreses, entitats públiques, i aquesta jornada respon a aquest objecte de posar en contacte amb un fet molt en concret, com és l'eclipsi solar que tindrà lloc el dia 12 d'agost, a empreses, a científics, divulgadors, que fan que aquesta activitat sigui una activitat econòmica atractiva i que pot ser una diversificació de l'activitat productiva dels territoris.
1: Durant la jornada celebrada al municipi de Calafell, es parlava de la comarca del Baix Penedès, que rebrà milers de visitants.
4: El Baix Penedès rebrà durant aquells dies a visitants, a turistes que tenen l'objectiu de visualitzar doncs, aquest fenomen, i pot ser una oportunitat en el curt termini, òbviament serà un fenomen transversal al Camp de Tarragona, Terrassa de l'Ebre, que el viurem, que tindrà un impacte en el curt termini. Haurem de rebre, haurem de donar la nostra millor imatge com a territori per tal de que en el futur aquells visitants, aquells turistes, tornin. I aquest és el gran repte que tenim des d'un punt de vista d'agents públics, de fomentar una sèrie una imatge i unes activitats que donguin una activitat de retorn cap al territori.
1: Durant la jornada també es va remarcar la importància de tenir una bona organització per evitar els col·lapses que pot produir aquesta arribada massiva de gent en un moment en què la temporada turística es troba en el seu punt més àlgid.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
1: La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat inicialment el projecte del primer tram de carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tobella a l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de més de 509.000 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. Aquest tram de carril bici serà el primer que s'executarà al municipi i serà també la primera actuació del Pla de Barris. El projecte desenvolupa una primera fase d'un carril bici més llarg que continuarà en direcció al Romaní, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió, entre els carrers Priorat i Gironès, com dèiem, fins a arribar a la carrerada d'en Ralet, al límit del terme municipal. Aquest carril bici serà l'eix estructurant i l'espina dorsal d'una nova xarxa ciclable en la que es treballa des de l'Ajuntament. L'aposta per la mobilitat sostenible serà visible i es culminarà bona part d'aquesta xarxa. Aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat que es construirà a tocar al barri de Cal Bolavà i que donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, quan es faci el desviament de la rotonda de la Creu Roja, aquest carril bici enllaçarà amb el que s'està planificant per part de l'Ajuntament a la C31 i arribarà fins a Cunit. Aquest és l'objectiu. De fet, es dissenya per fer segur una circulació per als ciclistes perquè puguin circular amb les màximes garanties, sense por a tenir accidents. De fet, el disseny de la nova xarxa ciclable és una de les actuacions previstes al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que l'Ajuntament de Calafell està revisant. S'inspira en ciutats nòrdiques, on la bicicleta té un protagonisme important, com a Copenhague o Amsterdam. La xarxa ciclable és una malla de viaris independent que superposarà la xarxa viària actual de vehicles i vianants. Per tant, des de l'Ajuntament de Calafell apunten que no volen carrers compartits entre bicicletes i cotxes, tot i que en algun cas, per raons d'espai, sí que haurà de ser així, segons han puntualitzat.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Aquest proper diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda es durà a terme un concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Santa Susana de Barcelona, de les agrupacions Simbiosi, Ben Tocats i Orquestra Simfònica. Es durà a terme a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Seran joves de 12 a 22 anys que interpretaran un programa variat. L'entrada lliure i gratuïta, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
1: Seguim amb més notícies d'àmbit local. L'Ajuntament de Calafell, recordem que té obert el període per presentar propostes als pressupostos participatius del 2027. El termini per presentar propostes finalitza el 19 de juny. De fet, enguany continua respecte a recents edicions anteriors dels pressupostos participatius. Es manté l'actual tret distintiu. Les propostes han de poder executar-se en el mateix any, raó per la qual han de ser assumibles tant d'abast com de cost econòmic. Amb aquesta fórmula cal que les propostes puguin realitzar-se mitjançant un contracte menor, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament. El contracte menor permet una despesa de 45 euros, 40 75.000 euros més IVA per a obres i 18.000 euros per la resta de casos. Tiren endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obres i els 3 projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Després de la presentació de propostes, l'Ajuntament de Calafell les valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes que s'hagin acceptat serà entre el 14 de setembre i el 9 d'octubre.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada han detingut 3 homes de 54, 55 i 27 anys acusats de receptació i pertinença a grup criminal en el marc d'una investigació sobre el furt de catalitzadors de vehicles a diverses comarques catalanes. A un dels arrestats també se l'investiga per la seva presumpta participació en 17 furts. Les detencions s'han fet aquest mes de maig i formen part de la segona fase d'una investigació iniciada el mes de gener sobre el furt de catalitzadors de vehicles en diferents comarques de Catalunya. A la primera fase, al març, es van detenir 3 homes com a presumptes autors de 30 delictes de furt i pertinença a grup criminal. Ara, els investigadors han focalitzat els esforços a la xarxa de receptació del material sostret, és a dir, en les persones encarregades de comprar els catalitzadors robats i introduir-los al mercat il·legal. Després de diverses setmanes de seguiment, els Mossos van identificar 2 persones que presumptament rebien i gestionaven els catalitzadors sostrets en diferents punts del territori. Aquest mes de maig, els agents van efectuar 3 entrades i escorcolls simultanis en diferents naus industrials, entre elles una a Vilafranca del Penedès. Durant els dispositius es van intervenir diversos catalitzadors, peces relacionades amb l'activitat delictiva i documentació que acreditaria la receptació del material. Pel que fa a Vilafranca del Penedès, la policia va inspeccionar una empresa dedicada a la gestió i tractament de catalitzadors. Segons els Mossos, es van detectar irregularitats en el registre de compres i es considera que aquesta empresa podria ser la destinació final dels catalitzadors sostrets que posteriorment s'enviaven a Ucraïna. Tots els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en dependències policials, amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.
0: Les notícies més destacades de la setmana.
1: Doncs són algunes de les notícies que us hem explicat al llarg d'aquesta setmana als informatius de Calafell Ràdio. Qui ha estat amb vosaltres? Mireia Romaguera. Adéu-siau i molt bon diumenge.
0: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Zapatero més acorralat per un informe de l'UDEF que el situa com a cap de la trama plus ultra. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: La investigació de la policia espanyola, però, no inclou cap indici directe, és a dir, trucades, imatges de l'expresident espanyol sobre el rescat a l'aerolínia. Només apareix esmentat per terceres persones. Madrid, Alba Gil, l'UDEF també revela que membres vinculats a la trama del suposat tràfic d'influències van intentar boicotejar la investigació policial.
2: Si es tracta de dos informes que sustenten la imputació per part del jutge de l'Audiència Nacional en què es detallen converses entre empresaris i directius de Plus Ultra que demostren com van intentar influir en el govern espanyol. La policia situa Zapatero i les seves filles com les principals beneficiàries d'aquesta trama de tràfic d'influències.
1: Ho ampliarem de seguida. Del món, pendents de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran que podrien estar ultimant un acord d'alto al foc que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz. Cal veure, però, si el programa nuclear iranià formarà part del pacte que Washington diu que es podria anunciar avui mateix. Ho ha avançat el cap de la diplomàcia nord-americana Marco Rubio de viatge oficial a l'Índia. Mentrestant, a Washington en surt per un tiroteig en un control al perímetre de la Casa Blanca. Els serveis secrets han abatut el sospitós amb antecedents violents i hi ha un vianant ferit crític. I atenció al canvi d'hàbits en l'oci, que constaten que ens estem europeïtzant en els horaris. Guanyen força els vermuts i els presos i perden pistonada les discoteques i les activitats nocturnes.
3: Les noves generacions surten molt menys de festa, ho concentren generalment en un sol dia, és molt poc habitual sortir ja dos dies per setmana i hàbits com, per exemple, els dijous universitaris pràcticament han desaparegut.
1: És Albert Vinyals, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en psicologia del consum. I amb el Premi de Canes a la millor direcció sota el braç, els Javis ja pensen en la seva nova pel·lícula junts.
4: Tengo muchas ganas de ponerme a escribir y hacer otra película. Y quizá en inglés y en España.
5: Yo creo que sí, creo que puede que haya llegado el momento de eso.
1: El sentirem. I a partir de 2:45, els esports, Sergi Camps, a partir de les 7, les jugadores del Barça, que celebraran amb l'afició la Champions aconseguida ahir a Oslo.
6: Sí, la festa a Maria Cristina, a Barcelona, a partir de les 7, la viurem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I a partir de 2:45, doncs, farem la ressaca del partit d'ahir. El Barça va guanyar la quarta Champions a Oslo. També farem la ressaca, aquesta més amarga, del descens del Girona. Jugarà la temporada que ve a la segona divisió. I també tancarem la temporada del Barça masculí i de l'Espanyol, que ahir també van tancar la Lliga.
1: Ara trànsit i temps en primer lloc. Connexió amb l'equip viari. Alguna incidència? Carmina Malagarriga, bon dia.
7: Bon dia, Eva. En aquests moments, els punts de retencions més importants els trobem a l'AP7, a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, cap a Barcelona. Hi ha un carril tallat a l'N260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, en tots dos sentits, a la C-17 a Lliçà de Vall, en sentit nord, i a la Ronda de Dalt de la Trinitat a les Roquetes, en sentit Llobregat. Afegim que un motorista mort en un accident a la BV-5301, al Brull, a Osona. L'home tenia 56 anys i era veí de Castellar del Vallès. Ja són 45 els morts en el que portem d'any a les carreteres, 18 dels quals eren motoristes. Això és tot des de l'equip viari.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: De seguida el temps a l'informatiu d'avui, però també us explicarem que el fenomen climàtic del Niño pot afectar Catalunya amb situacions meteorològiques extremes com sequeres o pluja molt intensa. Els models de predicció, de fet, mostren que aquest any i el que ve poden ser els més càlids registrats fins ara. Una calor, Enric Agut, que ja ha arribat. Enric?
9: Sí, hola, aquí estic. disculpa, sí. És que no sentia bé la pregunta.
1: Perdona, no, que deia que aquestes prediccions que apunten que a causa del Niño aquest any serà un dels més calorosos i deia que una calor que justament ha arribat ara aquests dies.
9: Doncs sí, ha començat la calor intensa, portem 3 dies que s'estan assolint en alguns llits 35 graus i ara tothom doncs, està pensant si a l'estiu doncs, serà tan calorós perquè la tendència que portem aquests dies apunta a això, no? Realment no ho sabem, però sí que aquest any tenim el fenomen del Niño que es podria presentar i que podria anar més al llarg d'aquest segona part de l'any però encara no se sap si serà un superniño, un niño normal. Hi ha molta incertesa en aquest sentit. Podríem dir que hi ha un 30% que podria ser un niño normal, o un 30% un superniño, i un 30% que encara no... si podria ser un niño petit, no? Però bé, avui la temperatura ha pujat, déu-n'hi-do com està pujant, s'estan assolint ja xifres de 33 o 34 graus, Vinebre ha arribat als 34 graus, el Pol a les 33, i aquesta tarda novament, per exemple, cap al Segrià, alguna xifra podria arribar als 35. Tot plegat amb sol, amb un mar molt i molt tranquil, amb algunes nuvolades que tenim cap a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Vall d'Aran, que podrien deixar algun ruixat, i la tendència per la setmana entrant, Eva, és que seguirà aquesta calorada i que dijous o divendres alguna màxima al Pla de Lleida podria arribar als 37 o 38 graus.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Enric.
9: Fins ara.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Les dues i gairebé 6 minuts. Comencem. La Policia Nacional situa l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família. L'Audiència Nacional es basa en dos informes de l'UDEF, els quals ha tingut accés Catalunya Ràdio per investigar-lo. Anem cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Els documents, dèiem, recullen converses entre empresaris i directius de Plus Ultra en què parlen sobre com intentar influir sobre el govern espanyol i fins i tot torpedinar la investigació judicial sobre el rescat a l'aerolínia.
2: Sí, és una de les novetats que hem sabut amb aquests dos informes que el jutge ja va entregar a Zapatero, que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions d'euros a Plus Ultra i que es va acabar arxivant. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen, per exemple, sobre tallar aquesta investigació. Palomero arriba a dir que han de fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP i es vanta que la fiscal és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari, amic seu i suposat testaferro, segons la policia. De fet, l'UDEF li ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que hauria arribat a pagar 10.000 euros al director del fons de rescat de Plus Ultra. En tot això, la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre i tot des de l'adreça de correu oficial. D'altra banda, els informes també inclouen altres converses de suposades reunions amb Zapatero i fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant aquest rescat a Plus Ultra en un restaurant amb ostres i xampany inclosos i fent bromes sobre el cost de l'àpat a càrrec d'aquesta suposada comissió de l'1%.
1: Aquest cas Zapatero, que ha suposat un revés per al govern espanyol, que fins ara havia capejat amb cert èxit la imputació de l'exministre José Luis Ábalos, de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i també de la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. La Moncloa volia que Zapatero fos un dels pesos pesants de la campanya electoral de les eleccions generals de l'any que ve, presentar-lo com a referent moral de les esquerres i també treure pit del seu llegat.
2: I és per això que, passi el que passi, aquest cas marcarà un abans i un després perquè impacta no només en el Partit Socialista o en el govern espanyol, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el pròxim 2 de juny i també que es faci públic tot el sumari de la causa. I per ara s'escuden en que no hi ha proves flagrants, com deies a l'inici. De fet, els informes de l'UDEF no contenen converses directes de l'expresident sobre aquest rescat a Plus Ultra i tots són referències de tercers. Tampoc hi ha cap foto seva. Ara bé, fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
1: I una altra de les derivades de la imputació de Zapatero, Alba, és que ha reobert el debat sobre els límits entre el lobbisme i el tràfic d'influències.
2: Exacte, perquè la frontera entre el lobbisme, una activitat legal, legítima, i el tràfic d'influències, un delicte recollit al Codi Penal, és difusa. Per això el sector fa temps que reclama una llei estatal que reguli la seva activitat i deixi clares quines són aquestes funcions. Ho explica Catalunya Ràdio Laia Bosch, membre de la directiva d'APRI, l'associació que representa els lobbistes.
11: L'important sempre és que existeixi transparència sobre qui és el representant de qui i quan es relaciona amb una autoritat pública, que quedi molt clar, com deia, amb nom de qui ho fa, amb quin objectiu i amb quina finalitat.
2: La llei va arribar al Congrés el gener del 25 i s'ha quedat encallada en fase d'esmenes. L'acord encara sembla lluny.
1: Alba Gil, des de Madrid, gràcies, bon dia.
2: A vosaltres.
1: I ara ho deia l'Alba, que els detalls del cas que esquitxa Zapatero són un revés molt important per al govern espanyol. Avui el PNB, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, ha sigut molt contundent, Laia Faramis.
10: Sí, el seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria irresponsable que el president espanyol acabi la legislatura.
12: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diria que seria irresponsable seguir más allá de 2026.
10: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP des de ja fa temps. El seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, ha carregat avui de valent contra el PSOE.
13: Esta semana se ha derrumbado su clave de bóveda, su gran referente. Ha caído Zapatero, el líder espiritual del sanchismo. Resulta que también era la reina madre de todas las corrupciones del gobierno de Pedro Sánchez.
10: Això mentre el PSOE continua defensant Zapatero, avui el seu portaveu al Congrés, Patxi López, n'ha defensat la presumpció d'innocència i diu que no hi ha proves per acusar-lo.
14: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
10: Qui també demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials és Oriol Junqueras. El president d'Esquerra en parla avui en una entrevista a La Vanguardia.
15: Molts d'aquests processos s'han basat en proves falses, s'ha demostrat que eren falsos i, per tant, el nostre compromís contra la corrupció és absolut i el nostre escepticisme segons quins processos judicials també és ben conegut.
10: I com a exemple d'aquest escepticisme, diu que ell mateix va ser condemnat quan tothom sabia que era innocent.
1: 3 minuts, arribarem a 3:15, ara Crònica Internacional. Els Estats Units i l'Iran envien senyals que els acosten cap a un acord de pau que sembla imminent, però els detalls no estan del tot clars. Per ara, ha transcendit que hi podria haver una treva de 60 dies que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz, a canvi que Teheran pugui vendre petroli sense sancions. Hi ha dubtes de si el programa nuclear iranià forma part d'aquest pacte preliminar que, segons Washington, es podria anunciar en qüestió d'hores, Núria Hart.
16: Primer ha sigut Donald Trump de matinada en un missatge a les seves xarxes i després ha parlat el seu cap d'estat, Marco Rubio, que està de viatge oficial a l'Índia. L'anunci, diuen, es podria fer avui mateix.
17: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
16: Des de Nova Delhi, Rubio ha acusat l'Iran de vulnerar el dret internacional per bloquejar el trànsit de vaixells comercials i li ha recordat que mai podrà tenir l'arma nuclear. De fet, aquest continua sent un dels esculls de les converses. El bàndol iranià, que veu viable reobrir l'estret d'Hormuz, descarta que l'arma nuclear i les reserves d'urani enriquit formin part d'aquest pacte que ha de servir de marc per a noves negociacions de pau. El mediador pakistanès s'ha mostrat optimista i espera tornar-les a acollir ben aviat.
1: I mentre Donald Trump mantenia conversa sobre aquest possible acord al despatx Oval, els serveis secrets han abatut un noi de 21 anys que ha disparat diversos trets en un dels carrers adjacents a la Casa Blanca. Hi ha una persona ferida, un vianant, que es troba en estat greu.
16: El tiroteig ahir a les 6 de la tarda va agafar a tothom per sorpresa, sobretot a una vintena de periodistes que feien connexions en directe per explicar les novetats en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. És el cas d'aquesta reportera de la cadena ABC.
18: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
16: L'atacant és un vell conegut de la policia i, segons Donald Trump, estava obsessionat amb la Casa Blanca. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer el complex presidencial. Recordem que va fer el mateix fa un mes després del tiroteig del sopar amb la premsa.
1: I pel que fa a Ucraïna, la guerra no deixa d'escalar. Aquesta nit Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra Kiev. Hi ha com a mínim 4 persones mortes i una 60 de ferits. És la represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa.
16: Rússia ha fet servir centenars de drons i desenes de míssils, un d'ells aquest Oreshnik, de fabricació russa i molt difícil d'interceptar. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha acusat Putin d'atacar la població civil.
19: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
16: Ucraïna ha aprofitat l'atac per demanar més ajuda militar a Europa, però de moment els líders europeus només li han expressat la seva solidaritat en paraules. Els líders d'Alemanya i de França, també de Brussel·les, han qualificat l'ús del míssil hipersònic llançat a més de 1.000 quilòmetres com una tàctica d'intimidació. De fet, ahir Zelensky ja va avisar que Rússia preparava un atac imminent amb un Oreshnik, un míssil que ja va fer servir per primer cop fa 2 anys.
1: I ja ho avançàvem a les dues. El fenomen del Niño, que aquest any pot ser especialment intens, té la capacitat d'incidir de retruc en el clima a Catalunya. A mitjà termini, aquest escalfament excepcional de l'aigua del Pacífic pot actuar com a catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a casa nostra, Montse Poblet.
20: El Niño és el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes, que es noten a nivell global, van des de l'increment de temperatures a inundacions o a sequeres. Antoni Barreres, tècnic de climatologia del Meteocat, estudia els efectes que el fenomen pot tenir a Catalunya.
21: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
20: Més enllà dels efectes que pugui tenir pel clima a Catalunya, el Niño genera un increment general de temperatures que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids que s'hagin registrat fins ara.
1: A vegades se surt més de tarda que de nit. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants. Malgrat l'alça de preus, 2 de cada 3 persones surten igual o més que l'any passat i fan més el vermut o vesprejos que no pas sortir de nit, Mireia Salà.
22: La meitat dels enquestats en l'estudi assegura que ha reduït el consum d'oci nocturn i l'ha traslladat a franges diurnes, segons Marta Montné, portaveu d'AECOC.
23: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
22: La tendència a avançar les hores d'oci nocturn també es dona entre els joves. Albert Vinyals, professor a la UAB i expert en psicologia del consum, destaca que les noves generacions tenen hàbits més saludables, van més al gimnàs i surten menys de festa, i en part té a veure amb el fet que amb les pantalles ja no els cal anar a la discoteca per lligar.
3: Les noves generacions van molt més al gimnàs, fan uns hàbits molt més diurns i intenten evitar més els hàbits nocturns. Surten molt menys de festa, ho concentren generalment en un sol dia, és molt poc habitual sortir ja 2 dies per setmana de festa, i hàbits com, per exemple, els dijous universitaris pràcticament han desaparegut.
22: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors diu que estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar promocions. El 20% diu que gasta menys que l'any passat i més del 80% assegura que algun dels dies laborables esmorza en un bar o cafeteria.
1: I amb la Montse García repassem ara notícies en format més breu. Avui s'ha oficialitzat el suport de la direcció nacional del Partit Popular de Catalunya a la reelecció d'Alejandro Fernández com a president de la formació en el Congrés que se celebrarà el 27 de juny.
24: Segurament serà l'únic candidat que s'hi presentarà, i ara la incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans.
25: De este Congreso tiene que salir un nuevo equipo. Un equipo mucho más joven que el actual. Un equipo cohesionado, un equipo fuerte, un equipo completo, un equipo abierto.
1: Més coses relacionades amb la política. Dirigents històrics de Convergència Democràtica creuen que la dissolució del partit no va ser una decisió encertada.
24: Ho diuen Jordi Turull, Xavier Trias i Artur Mas en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies quan fa 10 anys que es va dissoldre Convergència. També advoquen per recuperar l'esperit convergent.
0: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
4: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar no el nom, l'esperit.
5: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
1: Centres cívics i biblioteques de Barcelona tindran un telèfon per a nens i nenes sense mòbil que necessiten contactar amb la família.
24: El servei estarà disponible en diversos equipaments municipals i s'haurà de fer servir de manera justificada. La segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, destaca que d'aquesta manera volen contribuir a fer un ús saludable de les pantalles.
6: I també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
1: Publicitat i de seguida tornem.
8: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
7: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
9: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
7: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
9: T'ho perdràs?
7: Més informació a futurfest.cat.
26: A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney. I a més, fins a 300 euros en cupons regal del Corte Inglés en la teva reserva amb vol directe a Orlando. Consulta'n les condicions. Vine a Walt Disney World amb Viatges al Corte Inglés.
27: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
28: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
8: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Ara passen 6 minuts d'un quart de 3, marxem cap a França, a la regió francesa de les Ardenes, prop de Bèlgica. Hi ha una quarantena de municipis amb problemes d'aigua potable. Alguns no en tenen des de fa un any. El motiu és que una paperera va contaminar els rius de microplàstics que provoquen càncer, entre d'altres. A més, va regalar els seus fangs industrials als pagesos de la zona i això va escampar la contaminació. El projecte d'una parella de belgues que s'hi va instal·lar fa 3 anys per cultivar verdures i hortalisses de proximitat ha quedat arruïnat i la seva salut en risc. París, Isabel Galí.
29: Clément Panard és l'alcalde d'Anacourt, 700 habitants a la vall de l'Eneman, un riu que té uns índexs de microplàstics alarmants. A 16 municipis de les Ardenes els passa el mateix. Fa un any que no tenen aigua potable i l'alcaldia finança 2 litres d'aigua al dia als veïns. A l'espera, diu Panard, que s'acabi de construir el filtre de carbó actiu.
30: On capte l'eau.
31: Captarà l'aigua i la filtrarà a la xarxa municipal d'aigua, que tornarà a ser potable. És una inversió important, d'entre 150.000 i 200.000 euros. Enorme.
29: El govern els ajuda econòmicament, però els veïns estan preocupats. L'aigua està contaminada des de fa almenys 20 anys per culpa dels vessaments d'una paperera propera al riu.
31: El que volem, evidentment, és reparació, perquè avui les poblacions han estat condemnades a certes malalties. Hi ha una taxa de càncer bastant important al poble i almenys tenim el dret de preguntar-nos si la vintena d'anys que s'han abocat fangs han afavorit la proliferació d'aquesta malaltia.
29: Als afores del poble, la granja de la família Abrams ha quedat inutilitzada. Tampoc tenen aigua potable, però és que a més els fangs industrials de la paperera es van fer servir de fertilitzants pels camps abans que ells compressin la finca. No poden vendre les verdures perquè han absorbit els microplàstics de la terra. Ni la carn ni els ous per autoconsum poden menjar. El negoci en l'aire, però sobretot por per la seva salut, diu l'Anne, la mare.
32: Tota la família està afectada. Ens hem fet tots anàlisis de sang i tenim taxes molt elevades d'impregnació de microplàstics.
29: Tant ells com els alcaldes de la zona han presentat demandes judicials. La paperera va tancar les portes fa 2 anys.
1: I ara tornem a casa nostra per parlar-vos d'un projecte pioner per fer que els autobusos interurbans, a més de transportar persones, també portin paquets. És una iniciativa que s'ha començat a provar la línia E13, el bus express que circula entre Mataró, Granollers i Sabadell, Maite Curto.
2: Molts d'aquests autobusos estan plens de viatgers, però porten el maleter pràcticament buit. Ara es vol aprofitar aquest espai per reduir el problema de la distribució urbana de paqueteria, que moltes vegades s'atura als carrers arran de l'increment del comerç online. En aquesta prova pilot hi col·laboren ajuntaments, l'empresa Segalers i l'entitat Som Ecologista. Zoe Gerard és la seva coordinadora operativa.
10: Fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport. O sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicletes, amb assistència elèctrica.
2: Si la mesura s'acaba implantant, caldrà més personal i ajustar l'oferta de busos per no afectar els horaris.
1: I ara, cultura.
11: ¿Cómo está?
12: Bien. Está bien. Fuera de peligro. Tiene miedo a la sangre.
1: El premi a la millor direcció del Festival de Cinema de Cannes anima els Javis a fer una pròxima pel·lícula amb una mirada, diuen, més internacional i rodar-la en castellà i anglès. Ho han anunciat poc després d'endur-se aquest prestigiós guardó en una edició en què ha guanyat la romanesa Fjord. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
13: Els Javis han guanyat el premi a la millor direcció amb la seva pel·lícula La Bola Negra, un crit a viure l'homosexualitat en llibertat. Ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula primer i al final el premi, i per això encara no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars. En canvi, sí que tenen ganes de planificar el seu pròxim film i fer-lo junts.
14: Cariño, tenemos un premio mejores directores, ahora por cojones.
15: Si había alguna duda, yo creo que ha sido como nos hemos mirado como
14: okay.
15: Seguimos juntos un ratito más. Por lo menos un par de años.
14: No, yo tengo ya ganas de ponerme a escribir. Tengo muchas ganas de ponerme a escribir
15: tenemos
14: y hacer otra película.
15: Y tenemos, ya sabemos,
14: es que esto da fuerza.
15: Sabemos lo que queremos hacer aparte. Y pero sabes que lo sabemos hacer mejor.
14: Y quizá en inglés y en España.
15: Yo creo que sí, creo que puede que haya llegado el momento de eso.
13: El premi l'han recollit ex aequo amb el polonès Pavel Pawlikowski, que l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or ha estat per Fjord, del romanès Christian Mungiu, tercer premi a Cannes, segona palma. I altres pel·lícules premiades han estat la russa Minotaur, l'alemanya The Dream Adventure, la belga Coward, la franco-japonesa Sudan i la francesa Notre Salut.
1: I actuació insòlita dels castellers de Vilafranca, el conjunt romànic de la Vall de Boí, després de més de 75 anys de no actuar-hi. L'exterior de l'església de Sant Climent de Taüll s'ha convertit en una plaça d'excepció, on els verds han descarregat castells de buit. Anem a la Vall de Boí, Alba Mor.
16: És la primera vegada en 77 anys d'història de la colla que actuen a la Vall de Boí després de passar també aquest cap de setmana per Vilamòs i Viella a la Vall d'Aran en una gira que ha comptat amb la participació de 240 castellers. El president dels castellers de Vilafranca, Ernest Gallar, ha explicat que en aquesta ocasió han escollit el Pirineu de Lleida per fer gira per apropar els castells en llocs on habitualment no se'n veuen.
17: Vam escollir fer aquesta sortida de colla, sobretot per les alçades de la temporada. Ens agrada, doncs, al principi de la temporada poder fer aquestes sortides per fer una mica de colla, per fer aquesta vessant social, per encarar la temporada doncs, amb totes les forces i totes les ganes, i també doncs, per portar els castells a una zona on normalment doncs, no s'hi veuen, no? I també doncs, aprofitar, per exemple, la jornada d'avui per ajuntar dos patrimonis de la humanitat, que és una oportunitat molt gran.
16: Tot plegat, la diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge excepcional d'una torre humana en paral·lel al campanar de l'església de Sant Climent de Taüll.
1: I un últim apunt. El concert que havia de fer avui Manu Guija Tortosa per presentar el seu treball Galàxia s'ha ajornat per motius de salut del músic. Es tracta del concert de cloenda del Festival de Piano Tocam de la capital del Baix Ebre, que s'havia de fer a la catedral a les 9 del vespre. S'ha ajornat i la nova data és diumenge que ve, dia 31 de maig, a la plaça de la catedral de Tortosa.
18: La proposta.
1: 2 minuts i 2 coses 3, 2 minuts, com sempre, per la proposta. Avui visitarem Egipte sense moure'ns de Barcelona, Maite Curtó.
2: Exacte, ho farem gràcies al Museu Egipci de la Ciutat, un espai ple, ample eixample, inaugurat el 1994, amb una col·lecció espectacular formada per 1.350 peces, i això la converteixen en una de les més importants d'Europa en mans privades dedicada a l'antic Egipte.
1: I explica'ns, què hi podem trobar?
2: Doncs mira, tot tipus d'objectes que ens permeten descobrir els aspectes més destacats de la vida, les creences i els els costums en la fascinant civilització faraònica. Hi ha esfinx, sarcòfags, mòmies, ceràmiques, també joies, tombes, estàtues i relleus que ens ajuden a entendre la figura del faraó, també l'escriptura jeroglífica i els cultes funeraris dels egipcis.
1: I ara em deies, la col·lecció permanent s'ha ampliat.
2: Sí, el museu acaba d'adquirir nous objectes, com ara un sarcòfag complet d'un noble del període ptolemaic. És una peça especial, tal com detalla Jordi Clos, president de la Fundació Arqueològica Clos i fundador del museu.
0: És en pedra, calissa, polida i pintada. Té tota una escenografia de pintura extraordinària que fa que tingui la simbologia de moltes de les divinitats que a l'antic Egipte hi havia.
1: Hi ha més novetats.
2: També s'ha incorporat a la col·lecció un fragment d'un plafó en pedra calcària on hi ha representades en relleu diverses deesses. Jordi Clos en comenta una en concret.
0: Tenim la deessa Neit, que la identifiquem per el seu tocat de cap, i a la vegada com a deessa en l'anc que té a cada mà i el bàtol en la flor de loto a dalt, que això és una identificació clara de que és una divinitat de l'època ptolemaica.
2: A banda de la col·lecció de peces, el museu també organitza cursos i activitats.
1: Gràcies, Maite. Senyals horaris de 2:15, als esports, Sergi Camps, bona tarda.
3: Bona tarda, Eva. Com deia la física polonesa Marie Curie, els fracassos són la guia de l'èxit. Al món de l'esport, la derrota no és sinònim de fracàs. O sí, això va a gust del consumidor, que cadascú pensi el que vulgui. El Barça va perdre la final de la Champions ara fa un any contra l'Arsenal. Aquella derrota segur que va ser el principi de la victòria d'ahir contra el Lió. Avui festa de les campiones a Barcelona, de seguida en parlem. I el Girona, ahir va perdre la categoria. Aquest descens ha de ser el principi de l'operació retorn. El Girona ja ho ha fet i segur que hi pot tornar. Ara fem la dura ressaca del partit d'ahir. L'endemà que el Barça i l'Espanyol també van tancar la Lliga, ara també en parlarem. Abans, però, esport en directe, en bàsquet a l'ACB acaba de acabar el partit de Lleida, dura derrota contra l'Andorra. Barris Nord, Arès Macià, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Sergi? Bona tarda. 88-116, una pallissa clara, però dura en l'aspecte numèric, perquè la classificació del Lleida està matemàticament salvat des de la setmana passada i, en canvi, l'Andorra, equip que pertany a la Federació Catalana de Bàsquet, que surt del descens. Té una victòria més que el Saragossa, que acaba de perdre, i, per tant, a falta d'un partit, l'Andorra, de moment, veu la llum. Aquest partit, però, serà a casa, això sí, contra el Barça.
3: També a l'ACB, Bilbao Bàsquet 86, Girona 80. En waterpolo, primer partit de la final de la Lliga Masculina, Atlètic Barceloneta-Sabadell, victòria local, piscina de Sant Sebastià. Pau Masmartí, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Sergi. L'Atlètic Barceloneta s'ha imposat per 17-13 en el Sabadell en el primer partit de la final de Lliga i posa l'1-0 a la sèrie pel títol. Els mariners han dominat pràcticament de principi a fi, sempre per davant en el marcador i marcant el ritme del partit aquí a la piscina de Sant Sebastià. Ha destacar l'actuació de Gergely Burian, decisiu amb 5 gols, liderant l'atac d'un Barceloneta molt superior

0: I per darrere, l'equip del líder de Vingegaard, l'equip Visma, tirant, però sense, de moment, esforçar-s'hi massa.
1: Aquest és el panorama d'Esport en Directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el ben tornat Blai Iniesta al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
1: Dia de festa grossa a Barcelona després que ahir el Barça guanyés la Champions femenina amb el 4-0 contra el Lió a Oslo. Les campiones d'Europa es van exhibir sobre la gespa un cop acabada la final i avui la festa continuarà a Montjuïc. Ja a l'estudi ben tornat de Noruega i tenim el Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Com ha anat aquesta tornada?
3: Bueno, prou bé.
1: Quantes hores has dormit?
3: 6, no estic... Hi ha gent que ha dormit menys, estic convençut. Per tant, jo no em puc queixar.
1: Avui tocarà allargar les celebracions. A veure, Marc, què té preparat el Barça per avui?
3: A veure, festa grossa per celebrar una Champions que, a més, recordem-ho, va significar la temporada perfecta de l'equip blaugrana. 4 títols de 4 possibles. Bé, avui a partir de les 5 de la tarda tota l'afició està citada a l'Avinguda Maria Cristina, al costat de la plaça Espanya de Barcelona, per una celebració que s'ha d'allargar fins les 8 del vespre. A les 5 està previst que comenci la prèvia d'aquest acte, amb animació i continguts interactius pel públic, i a partir de les 6, actuació musical de Figaflaues. Ja a les 7 arribaran les grans protagonistes que pujaran sobre l'escenari per dirigir unes paraules a tot el públic. Veurem en quin estat eufòric es presenten les campiones de tot, que fins les 8 acabaran festejant als carrers de, com diem, de l'Avinguda Maria Cristina amb tota l'afició.
1: Segurament el Parlament més esperat, el d'Alexia Putellas. Marc, avui no es preveu que anunciï el seu futur.
3: No, tota l'estona dic amb la prèvia, els dies previs, després de la final també, Alexia que va deixar clar que ja en parlarem quan toqui.
1: Doncs una festa que seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio, perquè ahir, Marc, el Barça doncs va guanyar aquesta final de la Champions, una final que va acabar amb golejada contra el Lió de Jonathan Giraldez.
3: Primera per força igualada, inclús amb Catacoll sent la més destacada del Barça, i un gol anul·lat per fora de joc clar, això sí, al Lió, i segona part de domini aclaparador blaugrana, on Eva Pajor va ser l'estrella. La polonesa va fer els dos primers gols blaugranes, el primer al minut 55, i després del golaç de Salma per fer el 3-0, la mateixa Pajor va assistir a l'aragonesa al temps afegit per fer el 4-0 definitiu. Golejada blaugrana al Lió 7 anys després que les franceses guanyessin 4-1 a Budapest, la primera final del Barça. Alexia Putellas va deixar clar el missatge a TV3.
4: Primera part de tenir... el partit controlat, encara que potser tampoc amb molta pilota, però sí amb la que jugués el que nosaltres volíem. I després anar a la segona part doncs, a matxacar-les, perquè sabíem que elles deixarien forats i baixaríem. I al final crec que hem vist que som un equip capaç d'adaptar-nos a qualsevol situació.
3: Una Alexia que, com t'he comentat, no va donar cap pista sobre el seu futur, centrada, evidentment, en la celebració de la Champions. També va parlar Catacoll, per exemple, que amb 4 aturades de mèrit va ser de les millors futbolistes del Barça i, a més, també va ser contundent a la zona mixta, perquè va dir que al vestidor tothom allà sabia que guanyaria la Champions.
5: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte. Entre vestuari no hi havia cap dubte de que aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes. Després de tot l'any, no? Rebem moltes crítiques, rebem de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, et hi faig així. Espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Aquí el gest que feia la Catacoll era posar-se el dit a la boca per fer callar, no?, una mica els seus detractors.
3: Sí, no només Catacoll, també, per exemple, Graham Hansen va sortir a zona mixta, no?, parlant d'aquestes dificultats que havia tingut el Barça i les crítiques, unes crítiques que sobretot anaven destinades a la plantilla curta, però bé, vam veure ahir, per exemple, que Clara Serra Jordi, futbolista de la Masia, va sortir titular. Algunes dades que ens deixa aquesta final. Per exemple, Eva Pajor, amb els dos gols, es va proclamar màxima golejadora de la competició, 11 dianes en tota aquesta Champions, i també una de les poques jugadores, per no dir de les úniques, que ha aconseguit marcar en totes les eliminatòries. Va marcar els dos partits de quarts, els dos partits de semifinals i ahir a la final. I, a més, també, Pajor va trencar un malefici personal, i és que Pajor havia perdut les 5 finals de Champions que havia disputat fins ara, i ahir, en el seu 6è intent, va aconseguir guanyar. Una Champions que és la quarta a la història del Barça, empata amb el Frankfurt, amb el segon equip amb més, encara el Lió és amb 8, encara una mica lluny, i un Pere Romeu que segueix la tradició dels entrenadors blaugranes, i és que Pere Romeu, igual que Jonathan Giraldez, igual que Lluís Cortés, va perdre la seva primera final de Champions com a entrenador del Barça, en canvi la segona l'ha guanyat. Avui, al suplement, el tècnic del Barça ha parlat de quina va ser quina ha estat la diferència entre ahir el Lió i l'any passat l'Arsenal.
6: Jo crec que la temporada passada el que més em va decebre a mi com a entrenador és que no vam entrar a la final en cap moment de la final. No vam fer el joc que veníem mostrant durant tota la temporada. I aquesta temporada evidentment guanyes i ho veus tot amb millor perspectiva, però el que més orgullós

0: millors em sento és que ahir vam ser un equip en tot moment, que vam jugar com hem jugat durant tota la temporada, que el col·lectiu està parlant de tot, així que molt, molt content i orgullós.
1: Doncs aquesta és la crònica del partit d'ahir, Marc. Ves a dinar i de seguida et sentim a partir de les 4 de la tarda, a partir de les 7 en aquest cas, amb la Festa de les Campiones, a Maria Cristina, amb tot el que doni de si aquesta celebració. Fins ara, Marc.
2: Fins ara.
1: La cara de la jornada d'ahir va ser, doncs, el Barça femení. La creu de la jornada, sens dubte, va ser el Girona.
3: Et diu no, que hi no. pot haver alguna cosa, reclama alguna no. cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, el juny, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions.
1: Descens a segona divisió, 4 temporades després d'haver pujat amb Mitchell i drama absolut a Montilivi. Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, l'equip havia de guanyar l'Elx, ho sabeu tots, per mantenir-se. Només va poder empatar. Quan va acabar el partit, com deies, drama gironia a la gespa. Els jugadors desfets, encapçalats per Estuani, anaven a donar explicacions als aficionats del jovent gironí. Molta part de l'afició plorant, alguns crits de directiva dimissió i un descens difícil de pair, sobretot quan a 8 jornades del final l'equip tenia 8 punts de marge respecte a aquest descens. Un dels dies més durs per molta gent, sobretot pel tècnic Mitchell.
5: Ahora mismo no quiero pensar en mí, quiero entender a toda esa gente que se siente decepcionada. Y es difícil, porque es un vacío muy grande el que te sientas responsable de algo que va a hacer daño a mucha gente. Eso es muy duro. Muy duro de llevar y por desgracia es algo que ahora mismo lo llevo dentro.
4: Un Mitchell que no volia fer valoracions ni de la temporada ni tampoc del futur, que no queda gens clar que passi per continuar la banqueta gironina. El que quedava clar és que encara trigaran uns dies més a reunir-se club i entrenador.
5: La sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
4: També va comparèixer el president del club del Figeli per valorar aquest descens, un descens que condiciona i molt en el futur pròxim del club.
6: Bueno, tots sabeu que la situació d'ingressos canvia molt, és la realitat, i tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer. I intentar per tots els medis pues, acertar i començar, diguéssim, una temporada de zero, però que dintre una dificultat, no vol dir res a segona divisió perquè vinguis de primera que guanyaràs o que pujaràs, no. Tu has de guanyar i hem de fer bé les coses per tornar.
4: En tot cas, el club deixarà passar un temps, però està clar que hi haurà molts canvis en el nou projecte del Girona ja a segona divisió.
1: Gràcies, Xevi. No marxis massa lluny, que de seguida parlem de bàsquet. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. Ahir també va tancar la temporada al Barça. En aquest cas, va jugar al camp del València i va perdre. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: El Barça va tancar la Lliga 25-26 amb una derrota, com dèiem, a València. Hansi Flick, alerta, no li va fer gaire gràcia el joc i l'actitud dels seus jugadors en el partit.
7: No gaire. El Barça va encaixar la 6a derrota de la temporada, 3-1 al camp de València. Els blaugranes es van avançar a la segona part amb un gol de Lewandowski en el seu comiat, 120 gols en 4 temporades, però després no van saber ni van poder gestionar aquest avantatge. Amb un 11 en rotacions, amb Chesna a la porteria, sí, sense Rafinha ni Koundé, que no estaven ni convocats, el Barça va acabar encaixant 3 gols a la segona part en els últims 25 minuts de partit. Ahir també a la segona part, per exemple, va tornar l'equip Andreas Christensen després de 5 mesos de baixa. Flick diu que es va fer un mal partit.
8: We think about that, everyone, also the players, because it was
9: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
7: I en la mateixa línia d'autocrítica es movien declaracions a DAZN, Gerard Martín.
2: Sí, evidentemente, al principio hemos estado mejor, sí que ellos, había un momento que han subido la intensidad y nosotros pues la hemos bajado, que bueno, aunque la temporada, digamos, estuviera como hecha, yo creo que no tenemos que relajarnos en estos momentos, pero bueno, a veces suele pasar. Y bueno, yo estaba cabreado personalmente porque creo que no puede ser así, pero bueno, pasar página ya.
7: Pensa que 24 hores abans la majoria de jugadors del Barça estaven a David tirar-me's fotos, al concert de Bad Bunny.
1: Això és enveja, que tu no hi eres.
7: No, tu tampoc. Ara el Barça viu un èxode de molts dels seus jugadors. A partir d'avui l'equip ja no s'entrena més fins al juliol. L'activitat es redueix a recuperació dels jugadors lesionats i sessions individuals de manteniment, segons ha informat aquesta matinada al club. Flick, el que espera, això sí, és que tothom torni sa del Mundial.
8: We can now make holidays, it's okay.
9: Ara marxem de vacances i està bé. Desitjo als jugadors un gran Mundial i espero que tots tornin sants. Però quan tot acabi i els jugadors tornin, seguirem el nostre viatge i necessito un compromís del 100% per part de tothom.
8: I need the commitment 100%.
1: Doncs fins aquí la temporada del Barça. Gràcies, Oriol.
7: A tu.
1: Dos minuts, un minut mal comptat i arribarem a 3:45 de la tarda. Tanquem també la paradeta que diria el senyor Bax a la temporada de l'Espanyol. El conjunt blanquiblau va viure ahir un final de temporada plàcid. Amb la feina ja feta, l'equip de Cornellà al Prat va empatar a un contra la Reial Societat en un dia de comiats, debuts, celebracions i de pensaments que ens transporten ja cap a la temporada vinent. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
10: Com està, Sergi? Bona tarda.
1: Podríem dir, Sergi, que Manolo, Romero i Fortuño van ser els noms propis destacats.
10: Sí, jo crec que sí. Mira, començo pels comiats. Carlos Romero, que ha estat, sens dubte, un dels millors jugadors de la temporada. El rendiment ha estat altíssim, ha acabat amb 6 gols, i l'afició el va premiar ahir amb una forta ovació i corejant el seu nom. Se'n torna al Villarreal, i per tant, l'any que ve no vestirà de blanc i blau. També marxen Calen i Ramon Terratza també està cedit pel Villarreal. Pel que fa a Manolo, veurem quin és el seu futur. Ell vol seguir, l'afició també. I ahir, fins i tot enmig de l'eufòria per la celebració per la permanència, va saltar a la grada Canito i va viure uns minuts l'alegria al costat dels aficionats de la curva. Després, a la sala de premsa, parlava així de la seva continuïtat.
11: Que yo no voy a poner ningún problema al club en nada, en lo que decidan. El club, siempre lo digo, está por encima de Manolo González, obviamente, y de todo el mundo. Yo lo único que quiero es estar aquí si la gente está de acuerdo, la gente quiere, y no ser quiero ser un punto de unión, no de desunión. Entonces, a partir de aquí yo creo que, bueno, tengo contrato y lo que decía el club es lo que será lo mejor para todo el mundo, seguro.
10: Ahir va debutar oficialment en partit de Lliga amb el primer equip Àngel Fortuño, el porter, després de dues temporades senceres com a suplent. També el jove davanter de 19 anys del filial, Lluc Castell. Sentim Fortuño.
12: Sí, és veritat que abans del partit estava una mica nerviós. Jo crec que els nervis en alguna jugada m'han penalitzat, és normal, però al final m'he sortit bé, m'he assentat en el partit i m'han sortit les coses bé. Però bueno, aquí debutar, aquí a l'estadi davant de tota la gent, és increïble i al final és un orgull aquí.
10: Bona actuació, bon partit a Fortuño, malgrat els nervis, i el gol d'ahir, per cert, que el va fer Roberto Fernández, que acaba amb 7 dianes, igual que Pere Milla. Un Roberto que va demanar perdó a l'afició després del gol pel seu rendiment, diríem que millorable, aquesta temporada. Per cert, el pitxichi de l'equip ha estat Quique García, amb 8 gols. Un espanyol que tanca la temporada amb 46 punts, 11è a la classificació, la millor puntuació a primera divisió, qui ens ho anava a dir, des de la temporada 2018-2019.
1: Déu-n'hi-do la temporada Dragon Khan de l'Espanyol. Esperem que la temporada que ve sigui més tranquil·la i, òbviament, sigui millor. Gràcies, Sergi.
10: Adeu.
1: 14 minuts i les 3 de la tarda. Avui, encara que sembli mentida, passen més coses a l'Univers Futbol. Les repassem totes amb el Francesc Ripoll. Ripo, què tal? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
1: Per on comencem?
13: Mira, la primera divisió avui juga un partit sense res en joc. Villarreal, l'Atlètic de Madrid a les 9. Per cert, ahir la tarda, Enrique Riquelme ja es va presentar oficialment com a candidat a la presidència, sí, del Real Madrid. Va presentar tota la documentació i va dir això just després.
14: Es importante tener la mirada al socio. Van a haber muchos proyectos también que les va a encantar, y les pido la oportunidad a los socios que no tengan miedo. Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar de estas elecciones y que puedan votar entre dos proyectos nuestros, pensando en el corto, en el medio y en el largo plazo.
4: Encara no hi ha data de les eleccions. La Junta ha d'aprovar aquesta documentació, però ja tenim un possible rival per Florentino Pérez. A segona divisió, avui pot ser el dia del retorn de primera divisió del Deportivo de la Coruña. Els gallecs, entrenats per un català, Antonio Hidalgo, no jugarà a la màxima categoria des de la temporada 17-18. El Deportivo pujarà si guanya avui al camp del Valladolid a 6:45 de la tarda. I compte que avui pot baixar el Saragossa. A la primera federació només es mantindrà amb opcions si guanya avui a Les Palmes i el Cádiz perd davant el Leganés. Atenció a la dada, Sergi, el Saragossa no juga una tercera categoria des de la temporada 47-48, era tercera, ni tan sols existia la segona B. Té opcions al Saragossa, però vaja, són completament mínimes. Avui també podrien baixar l'Osca, el Mirandés i la Cultura Llaonesa.
1: Déu-n'hi-do, mala peça al taler, la gent de Saragossa, la gent de la Romareda. I a la primera ref, el Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat al camp de l'Hèrcules. Enviat especial a Alacant, Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda, Sergi. Sí, el Nàstic respira més tranquil després d'haver-se garantit en l'últim sospir de l'última jornada la permanència a la primera federació. I això, que van estar diversos minuts en descens després que Fran Sol fes l'1-0 per l'Hèrcules, però el golaç de Keylian Abdalà 13 minuts després, combinat amb les derrotes del Tarassona i del Torremolinos i l'empat del filial del Betis, van reflotar els granes. Els jugadors ho van celebrar amb els més de 800 aficionats que van venir fins a Alacant, i així expressaven l'emoció després del partit el capità Òscar Sanz i el també migcampista Marc Montalvo.
16: Feliz, respirando por fin después de una temporada durísima personal y profesionalmente, y la verdad que poder imaginarte bajar con el club, con mi club, pues es algo muy duro.
17: Hem hagut de menjar molta merda, hem hagut d'aguantar moltes coses, segurament perquè no m'ha estat a l'alçada durant la temporada, però bueno, al final hem acabat bé i per lo menos avui ho podem celebrar i ens traiem un pes de sobre.
15: Molt més crític es va manifestar, en canvi, el president del Nàstic, Lluís Fàbregas.
18: Només és haver salvat els mobles, és així de trist, així de senzill, una temporada que va començar amb unes altres expectatives, i finalment, perquè tot el que hem pogut veure durant la temporada, doncs hem trobat 5 equips pitjors que el Nàstic. Aquest és el resum de la temporada.
15: I el tècnic, Pablo Alfaro, alliberat, deixava oberta la porta a continuar la temporada vinent.
19: Y si todos estamos contentos y la dirigencia quiere y somos capaces de llegar a un acuerdo, yo me quedaría en el Nàstic encantado.
15: El tècnic aragonès, que va arribar al març per substituir Cristóbal Parralo, va firmar només fins a final de temporada.
1: Gràcies a Biel Cadilla. Continuem, Ripo, amb més primera ref, perquè Sabadell i Europa ja saben els rivals al playoff d'ascens de la segona divisió.
4: El Sabadell jugarà contra el filial del Real Madrid en divendres, d'anada i tornada. L'Europa s'enfrontarà a un altre filial, en aquest cas el del Celta. Jugaran diumenge a 4:45, l'anada i la tornada. L'anècdota va ser que el Pontevedra va quedar empatat a punts amb el filial del Madrid i tots els organismes oficials van determinar que eren els gallecs l'equip classificat pel playoff. De fet, el mateix Pontevedra ho va celebrar, però finalment es van revisar aquests criteris i al cap d'hora, hora i mitja, doncs va anunciar que seria finalment el Madrid-Castella l'equip que lluitarà per pujar. Per cert, també s'estan jugant ara partits de tornada a la primera ronda del playoff d'ascens de tercera, segona a ref. Tenim a la pròrroga, atenció, el Cornellà 0, Vilanova 2.
1: Què dius ara
4: mateix? El Cornellà de Messi quedaria eliminat del playoff a la tarda. Badalona a l'Hospitalet amb avantatge de 2-0 per l'equip de Badalona.
1: I avui, Ripo, del futbol internacional, què destaquem?
4: Mira, l'última jornada de la Premier League anglesa, ja tenim el campió, que és l'Arsenal, i ara l'atenció se centra a la zona de descens, perquè avui pot deixar un equip històric de Londres. Serà o el West Ham o el Tottenham. Els Hammers tenen 36 punts i juguen contra el Leeds a casa, i els Spurs en tenen 38 i reben l'Everton amb un empat. El Tottenham se salva i envia el West Ham a la segona divisió. I compte, perquè la temporada que ve podríem tenir fins a 6 equips de la Premier a la Lliga de Campions. Això passarà si l'Aston Villa, que ara és quart, perd el camp del City en l'últim partit de Guardiola, i el Liverpool guanya el Brentford a Anfield. Això faria que el Liverpool quedés quart, l'Aston Villa cinquè, i com que la l'equip d'Emery ja va a la Champions per haver guanyat l'Europa League i aniria també al sisè classificat. Ara mateix és el Bournemouth d'Iraola, tot i que també lluita per entrar-hi al Brighton, que ara és setè, i acabo el Chelsea, el Brentford, el Sunderland i el Nottingham Forest jugant una última plaça europea. Tot això passarà a partir de les 5 de la tarda, jornada unificada.
1: També tenim Sarau a Itàlia.
4: Sí, dues places de Champions en joc amb quatre aspirants, el Milà i la Roma, equips que ara entrarien, i el Como i la Juventus a les 5ens i 6ens. A la zona baixa, l'Ecce i el Cremonese es disputen la permanència. Aquests partits es juguen tots a 3:15 del vespre.
1: Una jornada que gaudirà molt l'Alfons Orina. I un últim apunt, Ripó, de futbol juvenil.
4: Sí, perquè el Barça ha perdut per 1-4 a la final de la Copa de Campions Juvenil davant el Real Madrid. El partit s'ha disputat al Cala d'Henares.
1: Gràcies a Ripó. Adeu. 7 minuts i les 3. Fem una petita pausa i rematem el programa amb bàsquet i amb motor.
20: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
21: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
22: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
21: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
22: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
23: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
22: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
26: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
27: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
26: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
27: Revolució 4.0, els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
26: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
28: Ja m'entens.
29: Un programa d'un altre gènere.
30: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
31: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
32: Amb David Ávila.
31: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
33: I també disponible a la plataforma 3CAT.
20: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
1: 5 minuts i les 3, Xevi m'ha explicat que hi ha hagut avui dues derrotes catalanes a la Lliga CB, Lleida 88, Andorra 116, i també el Girona que ha perdut a la pista del Bilbao per 86-80. Tenim reaccions d'aquest segon partit.
4: Sí, que un Girona que es complica una miqueta a la zona europea, ara és 12, la temporada passada van anar 11 a Europa, per tant, si no milloren aquestes jornades ho tindrà difícil. Avui, parlant del partit a micròfons de TV3, això deia el tècnic Moncho Fernández.
34: No ha pogut ser, hem arribat als moments clau del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Basket ha estat clau per a la seva victòria.
4: A la tarda, el Joventut Burgos serà a partir de les 6, una penya que ja té assegurat el playoff, però vol assegurar el sisè lloc. I a les 8, la final de l'Eurolliga de bàsquet entre Olympiacos i el Madrid, amb lleuger pronòstic favorable als grecs per dos motius. D'entrada, perquè juga a tenis, Atenes, no a tenis, Atenes. Els grecs tindran majoria a la graderia i, sobretot, pels meus problemes amb les lesions del Madrid, que no tenen pivots, eren baixa Tavares i Lent, i a la semifinal s'hi va sumar la baixa d'Ousmane Garouba, un partit, com diem, que començarà a partir de les 8 del vespre.
1: Gràcies, Xevi. Rematem el programa amb motor. Perquè avui és el dia de les 500 milles d'Indianàpolis. El català Àlex Palou surt des de la Pol. La cursa comença a 6:45 i la seguirem en directe al Tot Gira. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
35: Bona tarda.
1: Àlex Palou espera veure's una altra ampolla de llet avui per segon any consecutiu davant, alerta, de 350.000 persones.
35: El campió vigent de la Indy 500 surt per segona vegada des de la Pol. El Vallèsà declara que sortir des d'aquesta primera posició no és tan decisiu.
36: Y sé que tenemos un buen coche, pero esta carrera da igual salir primero que el último. Prefiero salir primero, ¿eh? O sea, no lo cambiaría por nada. Pero al final, mientras tengamos un buen coche y hagamos bien las estrategias y estemos entre los 8 primeros hasta el final, Creo que tendremos posibilidades.
35: De fet, hi ha guanyadors que surten a la cua d'una graella de 33 pilots, però Palau és a la pole, ja el tindrem amb el seu Honda de l'equip Chip Ganassi. Segona posició per Alexander Rossi, que és un pilot que aquesta mateixa setmana va tenir un accident en una sessió d'entrenaments lliures i que ha passat per l'hospital. Al davant tindran 200 voltes a més de 340 per hora, una cursa que es decideix, de fet, en les darreres 20 voltes.
1: Mentrestant, el Canadà es disputa la cinquena cursa del Gran Premi de la Fórmula 1 amb George Russell des de la pole.
35: A partir de les 10 del vespre i amb el líder Antonelli al costat de Russell, els dos companys se les van tenir ahir a la cursa sprint que va guanyar el britànic. Al circuit Gilles Villeneuve de Montreal, el líder Antonelli mirarà de sumar la quarta victòria seguida després de la Xina, Japó i Miami. Una cursa amenaçada per fred i pluja. Mercedes a la primera fila, els McLaren amb el campió Norris a la segona, tercera fila amb Hamilton i Verstappen, la vuitena per Sainz, la desena per Fernando Alonso.
1: I acabem de mirar amb dos esdeveniments més del món del motor.
35: Hi ha Mundial d'Enduro a Finlàndia, tercera cita avui, segona jornada amb Josep Garcia, que defensa el liderat a les categories Enduro GP i Enduro 1, i més tard es disputa l'etapa pròleg del Rally d'Argentina, la ruta 40, tercera prova del Mundial de Raids amb un grapat de dacarians catalans com l'Edgar Canet, el Nani Roma o el Dani Oliveres.
1: Gràcies, Damià. I abans d'acabar el Fons Urina, passo un altre cop pel Giro d'Itàlia, quinzena etapa, com la tenim?
0: 12, 113 quilòmetres pel final, recordem, etapa plana, perfil per sprinters, quatre escapats amb gairebé 3 minuts de marge sobre el grup principal.
1: I una de tennis, perquè avui a Roland Garros, al fons, hi juga una catalana.
0: Marina Bassols, que debutarà contra la colombiana Emiliana Arango a l'últim torn de la nit. També debuta Novak Djokovic, a la Philippe Chatrier, també a l'últim torn d'aquesta pista.
1: Gràcies, Alfons, i acabem dient que avui Jaén Cartagena, final de la Copa del Rei de Futbol Sala, a les 4 de la tarda, i el Jaén, recordeu, va eliminar el Barça a les semifinals. I encara en Futbol Sala, a la Lliga Femenina, el Penyesplugues confirma el descens a la Lliga Femenina de Futbol Sala després de perdre 4-0 la pista de l'Atlètic Torcal. En les Corts, de la seva banda, en canvi, se salva després d'empatar 2 a la pista del Pollo. Nosaltres, la gent d'esports, fem una petita pausa, anem a fer un cafè, i a les 4 de la tarda ens hi tornem a posar amb el Tot Gira amb el David Clopés i companyia, avui amb la Festa de les Campiones, aquesta celebració del Barça femení a Maria Cristina celebrant la quarta Champions. També farem una mica de ressaca amarga del Girona i també parlarem del Barça i de l'Espanyol. Alfons Obrina, anem a fer un cafè?
0: No, em quedo a fer el butlletí i després vinc.
1: Tu acostumes a sucar alguna cosa al cafè?
0: Això sí, sempre.
1: Croissant, una galeta...
0: Si marxeu, és mal portant ja.
1: T'he vist sucar un entrepà de fuet. Dic, Alfons, alerta.
0: Això és llegenda urbana.
1: No barregem gustos, que després anem al lavabo i no arribem a l'hora a fer el butlletí. Va, a les 4 ens tornem a posar amb el David Clopés i el Tot Gira fins a les 9 del vespre.
2: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: els 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90.

Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

Bon dia de nou a tothom. Hem començat el programa amb un concert de Vivaldi, de l'obra L'Estro Armonico. En aquest cas ha estat el concert en sol major que es va dedicar a l'altesa reial Fernando III, gran príncep de Toscana. Però el programa d'avui el dedicarem a Alessandro Scarlatti, que va néixer a Palermo, regne de Sicília, el 1660, i va morir a Nàpols el 1725. Fou, dintre de la música barroca, un dels compositors més importants de l'escola napolitana. Va ser important en el desenvolupament del llenguatge operístic amb les seves àries i obertures, i un dels primers en utilitzar el recitatiu, que és un recitat amb orquestra. La seva obra la composen més de 100 òperes italianes, 800 cantates italianes, serenates i madrigals, 38 oratoris, a més de 100 motets i cantates sacres, una passió i 12 misses. En lo instrumental també sinfonies, concerti grossi, sonates i peces per a orga. Va ser un gran clavecinista. La seva primera òpera va ser als 18 anys. A continuació sentirem tres sonates per a piano. En primer lloc serà la sonata en sol major K29. Després, a continuació, serà la sonata en re menor K1. I, en tercer lloc, la sonata en re menor K29 aria.

Alessandro Scarlatti ja de nen va ser enviat a viure a Roma amb uns parents, el 1672, sent que en aquella època hi havia una gran demanda de nens cantors pels nombrosos cors de les esglésies. Després d'uns anys va prendre matrimoni el 1678 amb Vittoria Ansalone, amb la que va tenir nombrosos fills que varen ser batejats per aristòcrates o prelats que van actuar com a mecenes durant tota la vida del compositor. Un dels seus fills va ser Pietro Filippo Scarlatti, que alhora va ser compositor, mestre de cor i organista. Altre va ser Domenico Scarlatti, compositor, mestre de capella i clavecinista afincat a Espanya. De la seva obra operística sentirem a continuació tres àries. En primer lloc, Ja il sole dal Gange, interpretat per Cecilia Bartoli. Ja el sol des del Ganges brilla més clar i seca cada gota de pluja. Un raig daurat lliga cada estrella i pinta en el prat els astres del cel. A continuació serà O cessate de piegarmi, de l'òpera Pompeo. Deixa de ferir-me, deixa'm morir. Llums ingrates i despiadades. Més que el gel, més que el marbre, oh, deixa'm morir. Interpretada per Josep Carreras. I en tercer lloc serà La Violetta, de l'òpera Pirro e Demetrio. Rosada perfumada, violetes boniques, estàs avergonyit entre els seus pètals.

Després marxa a viure a Nàpols i es va convertir en mestre de capella de l'ambaixador d'Espanya davant de la Santa Seu i que havia estat anomenat virrei de Nàpols. La vida a Nàpols es va complicar a partir de la guerra de secessió a Espanya, el 1700, i marxar de nou a Florència, i després a Roma. Durant l'estada a Nàpols va compondre 80 òperes. Allà va ocupar el lloc de mestre de capella a la Basílica de Santa Maria la Major. En reconeixement a les seves aptituds, va ser inclòs en l'Acadèmia Arcàdia, reservada a nobles i erudits. Alessandro Scarlatti va continuant composant. Ara, a continuació, sentirem de nou tres àries més de les seves òperes. En primer lloc serà Sento nel core, sento en el cor cert dolor que pertorba la pau del meu cor. A continuació serà Esci ormai, de l'òpera Mitridate. I en tercer lloc, Se Florindo è fedele, de La donna ancora è fedel. Si Florindo és fidel, jo sabré defensar-me d'una mirada tendenciosa. Precs i plors i queixes no escoltaré. Interpretat per Cecília Bartoli.

En una segona estada a Nàpols, Scarlatti va recuperar el seu lloc de mestre de capella i des de Roma el papa li va concedir privilegis de noblesa, el 1716. La seva Mitridate, Eupatoria i Il Triunfo de l'Onore no varen ser ben acollides, cosa que sí va succeir amb les seves òperes còmiques, amb dialecte napolità. La seva última òpera, Griselda, va ser estrenada a Roma, el 1721. A partir d'aquí, les seves obres van caure en l'oblit, amb l'arribada de noves generacions de compositors com Leonardo Vinci, Johann Adolf Haas i Jean-Baptiste Pergolesi. Scarlatti morí el 1725 i va ser enterrat a l'església Santa Maria de Montesanto de Roma, que es coneix com l'església dels artistes. I ja per finalitzar aquest programa, us oferirem primerament el concert número 12, La Geniale, en do menor, i després el concert número 2, en re major, per flauta, trompeta i corda, d'Alessandro Scarlatti. I amb això ja ens despedim fins al pròxim programa. Que tingueu molt bona setmana. Adeu.

L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. A l'Edu el control i Ramon Robuster amb els guions i el que us parla. El programa d'avui es basarà en una repetició per problemes meus d'agenda que vam fer, un programa que vam emetre el 31 d'octubre del 2018. He triat aquest programa per fer aquesta repetició perquè, si seguiu el programa, el passat dia vam estar escoltant una de les gravacions de les tres que s'han fet importants del senyor Ketil Borchardt, que s'anomena The Beginning. Aquestes gravacions són pel seu 50è aniversari des del primer dia que va fer la primera actuació en 16 anys amb música de Béla Bartók, crec. Aquest any passat feia 50 anys i ha tret barres de reedicions. I amb aquest programa que repetim, la segona part està tota dedicada a una hora llarga de música de complet, d'un CD complet, d'un oratori fantàstic del Ketil Borchardt. I m'ha semblat adient tornar-la a escoltar i repetir. És un programa molt dinàmic, suposo que us agradarà, perquè al començament hi ha una orquestra d'11 personatges brutals i després tot aquest oratori de Ketil Borchardt. Anirem per aquest camí i fem aquesta repetició, però que és que val la pena escoltar-la. Començarem el programa amb una cosa que es diu Menagerie, que la fletxa dels temps, The Harem of Time, i és un grup comandat pel senyor Lance Ferguson, un australià, i junt amb ell jo crec que la majoria d'aquests músics que l'acompanyen també són australians. Són 11 músics amb una formació d'una petita orquestra o una gran orquestra, perquè el so és de gran orquestra, que estan formats pels senyors Ben Grayson amb el seu piano, el Mark Fitzgimbot amb el piano elèctric i Fender Rhodes. El Ben Grayson només actua amb la composició número 1, el Bill Noy amb el saxo tenor, saxo alt i soprà, Ross Irving a la trompeta, Michael McJerk al baix acústic i baix elèctric, Roy McDougall a la bateria, Lance Ferguson, que és el que porta les composicions i que ha creat aquesta formació, ell com a compositor, com a també amb les petites lletres que hi ha, com sentireu amb la composició que escoltarem en segon terme, i també com a guitarra i com a cantant. El Javier Fredes a la percussió, el John Castle amb una pandereta, diu aquí, i Fallon Williams i Jade McRae com a cantants. Això va estar gravat el 2018, va sortir, crec que es va gravar l'any anterior, el 2017, i va sortir el febrer de 2018. És una l'editorial que ha portat aquest àlbum en formació de LP i de CD, podeu trobar de les dues maneres. És un àlbum curt amb de temps, són 36 minuts, estan aplicant una mica la teoria dels LPs de fa uns anys, que a mi em sembla perfecte, i si és més llarg, doncs ne fem dos i s'ha acabat el problema amb els vinils. És Fleet Steel Records, una empresa jove d'Anglaterra que porta aquestes gravacions a bon port. Anem per la primera, escoltem una interessant composició d'aquest senyor de Lance Ferguson que s'anomena Evolution.

I després d'aquest inici, d'aquest àlbum, aquest àlbum només té 5 composicions, quan és amb la versió d'LP, 2 a la cara A i 3 a la cara B, i amb el CD hi ha les mateixes, hi ha 5 composicions. La que ve a continuació és la que porta el nom de l'àlbum, de Harrow of Time, i ell mateix, el Lance Ferguson, diu que s'inspira conceptualment amb els temes de l'exploració espacial, l'evolució humana i el futur de la humanitat. A mi aquesta peça, hi ha moments que no és... possiblement no és les que més m'agraden d'aquest àlbum. Hi ha algun moment. Hi ha moments que sí, que està molt bé, però hi ha moments que la trobo un pèl de voler ser una mica més fàcil perquè agradi tothom, per dir-ho d'alguna manera. Però bé, l'àlbum és interessant, és una formació d'11 músics, amb molta marxa, com heu notat amb la primera evolució, que és fantàstica, aquesta sí que m'agrada totalment, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però, bueno, la tenim de posar perquè jo crec que és significativa de com va tots aquests moviments d'aquests joves músics, i en aquest cas australians, gravats a Anglaterra, gravats a Melbourne, però amb una editorial anglesa, el món és molt petit. Anem per la fletxa dels temps.

I com a última peça que sentirem d'aquestes cinc que formen aquest àlbum de Menagerie, passem a l'última. L'última la trobo molt bona. Les altres dues anteriors també, les que no escoltarem, estan dintre d'aquesta línia, estan molt bé. És una que es diu Escape Velocity i l'altra Espiral. Les deixarem perquè el temps que per lo que tenim programat per després d'aquest àlbum de Menagerie ens porta amb aquesta a la nova. I hi ha un comentari que el senyor Ferguson diu que per mi aquest so és intemporal, emocionant i tan vibrant com es pot dir, com el format de musical del 2017. I la prova és que escolten cada cop més músics joves i cada cop més músics el fan servir o l'abracen, no? Diu que el principi de la llibertat, per definició, no té límits ni data d'ús. Està molt bé. Em sembla perfecte si ho aplica amb la música, que jo crec que sí, perquè, com veieu, hi ha molta possibilitat de que cada un dels músics s'expressi com vulgui i amb el conjunt sona realment fantàstic. Anem per la nova i deixem ja aquest àlbum de Menagerie amb aquests 11 músics dirigits per Lance Ferguson.

I després d'aquesta marxa important, com heu escoltat amb aquesta última composició de Menagerie, passem amb una cosa que en el moment que em vaig plantejar portar aquest àlbum al programa, van començar a sortir una sèrie de dubtes de com fer-ho. Estem parlant de Ketil Borchardt, aquest extraordinari noruec que amb infinitat d'ocasions ha passat per l'hora del jazz de Calafell Ràdio. Sempre que tenim alguna novetat d'ell, la portem. Jo sóc un fan total d'aquest home. Recordem els seus extraordinaris discos amb Terger Riptel, un dels últims, aquell de La Note, dedicat a la pel·lícula italiana, concerts, com us dic, amb Terger Riptel, els dedicats als paisatges de Noruega, sobretot al mar, que n'hi ha varis d'aquests varis àlbums dedicats a això. La veritat és que ell, amb el seu piano, amb els grans discos de piano sol, totalment expressius i amb una delicadesa i una sensibilitat brutal. I, a més, aquest home no només té pràcticament uns 66 àlbums ja trets al mercat, que ha tocat relacionant sempre la música clàssica amb el jazz, mesclant-ho tot, fent servir grans músics com David Darling, com Svante Henriksson, o el John Christensen, per exemple, té, o el Randy Stevne, o el que hem nombrat abans, el Terger Riptel, i ajuntant-se sempre amb músics molt importants. Si teniu curiositat per ell, jo us aconsellaria anar directament a ECM i veure totes les gravacions que té amb ECM, que són moltes, crec que són unes 14, i que són totes interessantíssimes. I jo crec que les d'ECM les hem posat totes a mesura que anaven sortint al programa de l'Hora del Jazz. Jo, com us dic, tenia unes dubtes importants, perquè avui ens enfrontem amb una cosa que es diu, i perdonin els que coneguin l'idioma noruec, perquè jo el pronunciament que faré d'aquesta, de tot això, serà complicat per mi, com és el nom aquest, el Sanger Om Til Horingshed, que més o menys traduït, perquè he buscat la traducció, és cantant sobre l'assistència o la pertenença. Això és un oratori format per 16 composicions. I com ho desfàs, això? Com ho deslligues per poder posar a l'Hora del Jazz? Pues al final ho posarem sencer. Jo crec que és l'única solució que tenia per poder entendre una mica i per poder entrar en la música d'aquest home. Que és jazz, no és jazz, m'és igual. Jo crec que és música boníssima, interessantíssima. Això va ser un encàrrec que li van fer i es va estrenar el 2014 a la catedral de Nidaros, de Trondheim, de Noruega. No sé si va ser el 26 de juliol o el 27, jo crec que va ser el 27. I ho va gravar, la gravació la va fer la Norwegian Broadcasting Corporation. Després tot això va estar remasteritzat i reeditat als famosos estudis Rydhof d'Oslo. Aquests estudis que han passat, són famosos per les gravacions boníssimes que ha fet sempre per l'ECM i per altres editorials, com és el cas. Perquè aquest no és un àlbum d'ECM, és un àlbum d'una editora que es diu Grappa i està promogut per ell mateix, per Ketil Borchardt, una editorial noruega, i ell va ser el promotor de tot això. Els músics que l'acompanyen, ell amb el seu piano, Enha Leisner amb el violoncel, sabeu que la participació amb altres peces amb Ketil Borchardt del Halesher, Hakon Konstad com a cantant, saxo, flauta i també elements electrònics, Birgen Mister Hensgen a la percussió, Tora Ausgenstadt com a cantant, Nidaros Domes Oratorion Cor, que és el cor de l'oratori que fa servir amb aquest oratori

web, l'entrar a la pàgina hi ha un parell de crítiques fetes per dos elements. Un pel John Foreman, aquest crític famós anglès de The Guardian, de música, que diu que és un prodigi cultural, amb el sentit ampli, perquè com que també no només porta més de 66 àlbums, bueno, 66 àlbums ell com a líder, i alguns més, uns 10 o 12 més com a acompanyant d'altres formacions, sinó que també porta uns 40 i pico, o 45 aproximadament, llibres entre poesia, novel·la, en fi, ensajos, i, com és lògic, aquí també la música i la lletra és d'ell, tot és d'aquest Il Borjat, amb això que sentirem, aquest oratori que sentirem avui. I un altre escriptor de Le Monde, el Nils Cejal, diu que aquest escriptor, perquè aquí es tractava de criticar, de parlar dels escrits, diu, aquest escriptor, òbviament, posseix tot tipus de talent possible. Jo crec que amb això queda quasi definit totalment, només falta que us agradi aquesta música i podeu entrar en aquest concepte que utilitza aquest noruec sensacional. I com que aquest oratori està format per 16 composicions, hi ha 3 intermezzos, farem una mica el concepte clàssic de l'intermezzo per separar aquestes peces i escoltarem en primer lloc la primera, que és Deixa'm prendre amb mi, i la segona, que és El principi. Us ho llegeixo traduït perquè en noruec estic segur que ho faria fatal. De totes maneres, també és més fàcil per anar entenent de què va tot això, que ho comentarem entremig d'aquests intermitjos. Sentim aquestes dues primeres composicions.

Sobre aquest oratori, el propi Ketil Borchardt diu sobre aquesta peça. Llegiré més o menys traduït com ho he pogut trobar, no? Fa 15 anys vaig escriure un altre oratori que és el Tusen Naros Oratori, junt amb el Steinmeier. Va ser un període difícil pel món, amb molta por i ansietat pel futur. I el món no s'ha convertit en un lloc més segur des de llavors. Al contrari, vull utilitzar tant el text com la música per reflexionar sobre quin és potser l'element més important de les nostres vides, independentment d'on ens trobem amb aquest planeta, on estiguem amb aquest planeta. Aquest element important és un sentit de pertenença a alguna cosa o a algú. I aquesta reflexió és del que va tot aquest oratori, amb les seves lletres i amb els cors, també, no? I amb la música, com és lògic. I amb l'intermezzo número 1, a continuació, un vals nocturn, després la composició Coneixer-te, després No tinguis por, i per acabar abans del segon intermezzo, El món.

I seguim amb aquest oratori, passem a la part de l'intermezzo número 2. A continuació, la composició, el Vox va venir, va parar i ens va preguntar. Seguirem amb dibuixos, seguirem amb salut, la cortina negra, tot el que desperta i humà. Només us dono els títols d'aquestes composicions perquè la música és prou important, perquè no necessitem res més.

0: Hem sentit l'oratori sencer cantant sobre la pertenença de Ketil Borchardt, gravat el 2014 i editat el 2016 per Grappa, a l'editorial noruega. Aquest home, que té més de mig milió d'àlbums venguts i més d'un milió de llibres, i que va començar la seva vida als 16 anys amb la Filarmònica d'Oslo en un concert, ni més ni menys que tocant Béla Bartók. Ha estat un plaer sentir-ho sencer amb aquests músics fantàstics que l'acompanyen. L'Edu ens ha acompanyat al control i, com sempre, Ramon Robuster, que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz.
1: Calafell Ràdio. És la una.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Salutacions, salutacions a tothom, no? Bon dia, si és el diumenge al matí, no? Primer bona nit, no? O bona tarda, perquè s'allarga el dia, doncs ara ja... Bona tarda, no? El dilluns a les 8 del vespre o a les 8 de la tarda, no? Més aviat seria a les 8 de la tarda, no? I després, el que és la matinada del dilluns, que és bona matinada, seria, també, no? El dematí bon dia i a la tarda bona tarda, no? La matinada, vaja. Aquí comença un altre programa més de la nostàlgia, Calafell Ràdio, no? Pep Cosidó, que us estarà acompanyant més o menys una horeta, recordant temes dels anys 60 i 70. Algun com avui que comencem, aquesta ja estava... Em sembla que aquí ja es va fer famosa als anys 80. Comencem des dels 80, però aquest tema, si mal no recordo, és de l'any 79, eh? La senyora Irene Cara. Recordeu aquella sèrie que feien, que es deia Fama, no? Segurament que recordareu Irene Cara cantant aquesta cançó Fame.

segurament que l'heu recordat, aquesta música, no? I potser heu intentat ballar i tot, no? No crec. En aquell moment, sí, en aquell moment segurament que tots més o menys ens atrevíem a moure's una miqueta, no? Com la Irene... Bueno, no, com els d'allò, com els que sortien a la sèrie, no? Però ara ja han passat molts anys, ja no tenim la mateixa agilitat, no? Com se diria, aquí una mica la nostàlgia, no? No cal plorar, tampoc, recordant això. Continuem ara amb també, pues, una miqueta... Sí, una miqueta més vell, no massa, no? El senyor Doni Osmond, de la família, aquest eren els germans Osmond, doncs van haver dos o tres, que aquest era el més petit, aquest era un estil d'allò, com si diu, el Michael Jackson, no? Un tema que es deia Amor de Carell,

Amor de Cadell, ens deia el Doni Osmond, un tema molt, molt, molt romàntic. Aquest era ja a començaments dels 70, potser. Aquest era bastant, bastant més antiga, no?, de cançó, perquè aquell noi, vaja, era jovenet, no?, era com... Sembla que el Dave Garrett també, no?, era d'aquella època, una mica més grandet, però també eren d'aquells que... Va bé, varios així, com aquí, potser, no?, el Joselito i la Marisol, i aquestes així, no?, doncs, que triomfaven sent bastant jovenets. Ara, un senyor que aquest triomfava, aquest ja era més gran, eh? Aquest, als anys 60, el recordo jo, que feia un programa, el senyor Juan Erasmo Mochi, recordeu? Un tema, aquest segurament que sí que el recordareu, no? També, com es deia, aquell programa Alta Fidelitat, em sembla, per la tele, no? Un dels primers programes que feia, que veiem per la tele, em sembla que es menja, sí, és bastant antic, no? Però aquest senyor, si aquest tema seria ja... Comencem des dels 70, un tema que es deia Un camino hacia el amor.

un camino hacia el amor. El señor Juan Erasmo Mochi triomfava també aquesta cançó al començament dels 70. Segurament que tots el recordeu. Eren temes per recordar que hi ha la nostàlgia, com aquest senyor. Aquest és més internacional, el senyor David Bowie. Hi havia un que el senyor, com se deia aquell, el que cantava, no?, el Rockman, no?, l'home coet d'aquí, un tema doncs també era aquella època, no?, últims dels 60, començaments dels 70, que es va anar a la Lluna i es va fer tanta propaganda, i havien fet tantes sèries i tantes pel·lícules allò de l'univers, Un tema que es diu Starman, el senyor David Bowie.

Starman, l'home... Què és, l'home estrella o l'home de les estrelles, no? Un senyor que era molt famós, no? Aquest, segurament que el recordareu, no? Aquest també era una mica estrafolari, no? El senyor David Bowie, amb el vestiment i tot això. Era bastant... Aquest va triomfar molt, als anys 60 i 70, principalment als anys 70 i potser als 80 també, no? El recordareu, segurament que l'heu recordat. El que també recordareu, perquè... Va començar, bueno, també, a part de cantar, havia fet telenovel·les d'aquelles que venien de Sud-amèrica, no? Recordeu el senyor José Luis Rodríguez? Un tema que segurament que tots recordareu, perquè també el vam escoltar bastantes vegades, principalment, sí, seria també a començaments mitjans dels anys 70, que és el tema que deia «Voy a perder la cabeza por tu amor»,

Voy a perder la cabeza por tu amor, era el senyor José Luis Rodríguez, el Puma, no? Era el Puma, sí, que era... Va ser molt famós, eh? Els anys 70 i els anys 80 també, encara, eh? Era un senyor, doncs, que... On deia, abans havia fet llavors, com van començar a venir les telenovel·les sud-americanes, no? Havia fet... Anava de... Feia allò... De, anava de guaperes, no? Aquest senyor, sí, era... Era famós, famós. Va ser famós i estic segur, doncs, que molta gent el va escoltar. Continuem amb un senyor, aquest és una mica més antiga de cançó, no massa, no, però una mica més antiga, un senyor que també posteriorment ha sigut bastant polèmic, no, el senyor Jaume Morell. Recordeu el Jaume Morell amb la Dama de les Camèlies?

La dama de les camèlies, segurament que l'heu recordat aquesta cançó també, el senyor Jaime Morell, no? I música de Baldo de los Ríos, o sigui que aquí doncs hi va intervenir un senyor bastant famós en aquell moment en aquesta cançó, o sigui que és una cançó molt romàntica, no? La dama de les camèlies. Sembla que hi havia fins una obra de teatre i tot, no? Que es deia hi havien fet fins potser una pel·lícula i tot, d'aquesta dama de les camèlies. Era molt famosa. Em sembla que era ja molt famosa a últims del segle XIX, o sigui, a últims del 1800 em sembla que ja era famosa aquesta dama de les camèlies. Continuem aquí a la nostàlgia, continuem recordant temes que van ser famosos. Ara, un tema que ens el porta un senyor que va ser també molt famós, no? Un director d'orquestra, i als anys 70 ja es va fer famós, el senyor Luis Cobos, eh? Recordeu aquell tema que es deia La leyenda del beso?

La leyenda del beso, una versió del senyor Luis Cobos, segurament que tots el recordareu, no?, com aquest director. Després ja havia sigut un component del grup Connexió, no?, a veure, que feia els arranjaments i tot, del grup Connexió, o sigui que ja portava, quan es va fer famós aquí com a director d'orquestra, bueno, era la Royal Philharmonic Orchestra, o sigui que era una orquestra bastant important, no?, i doncs el senyor doncs ja era conegut en el temps, o sigui, entre els músics, no?, perquè això, com deia, component del grup Connexion. Segurament que l'heu recordat, aquesta cançó. Bueno, aquesta, molts temes que recordem aquí com aquest. Ara canviem d'estil totalment, una miqueta més mogudet a la música, una mica més petxanguera, no?, com se diria. Els senyors dels tres sud-americanos, no?, aquell tema que es parlava d'una noia que era de Gibraltar, no?, gibraltareña. Recordeu aquest tema? Sí, segurament que aquest sí, l'haureu ballat.

Gibraltarenya, no? Una mica més mogudeta, eh? Perquè no ens adormim aquí escoltant aquesta música, recordant temes com aquest. Aquest és una mica més pausada, la que ve ara, perquè Gibraltarenya era mogudeta, era música d'aquella també patxanguera, no? Per animar una mica les actuacions, no? Per animar una mica el cotarro, com se deia. Continuem amb el senyor... el Neil Diamond, eh? Recordeu el Neil Diamond també, segurament que el recordareu, temes, aquest sí que també tenia temes molt romàntics, aquest també dedicat a una noia, a la dolça Carolina.

Sweet Caroline, no? O sigui, Dolça Carolina, era un tema que segurament que també l'heu ballat, eh? I l'heu escoltat. Aquest senyor tenia temes molt romàntics com aquest, el senyor Neil Diamond, que tenia molts temes molt romàntics. L'últim dels 60, durant els 60 bastant, després el començament dels 70 també. Un senyor que també escoltem bastant aquí, uns senyors que tenien molts temes molt famosos, no? Avui n'escoltarem un que potser no és tan famós, no? Però també segurament que el recordareu. Aquest és el nom d'una noia, Fanny, no? El senyor ens ho porta... No senyor Lluís Aguilé, com d'allò, no, un altre. Hi havia un altre Fanny que era dels senyors de Vigís.

Els senyors de Vigís, amb aquest tema que es deia Fanny, després allò que posen a vegades entre parèntesis, no siguis, sigues tendre amb l'amor, no? O sigui, segurament aquest tema l'haureu recordat també, perquè també era un tema molt romàntic. A vegades te'n recordes de les cançons, però del títol no te'n recordes, no? És el que passa. Però mira, aquí, entre cançó i cançó, entre títol i títol, anem passant l'estoneta amb el senyor Nicolà Di Bari, eh? Un altre cantant que també l'escoltem bastant aquí, temes molt romàntics i tot tipus de temes. Aquest senyor també és bastant romàntic, no? El senyor Nicolà Di Bari, amb un tema que es diu Vagabundo.

vagabundo, el senyor Nicola Tibari, no? Un vagabundo, no? Un perdut, bueno, d'allò, un que ells que anaven perduts pel món. El senyor Nicola Tibari ens el recordava aquí amb un tema també mogudet, eh? Un tema, doncs, per passar l'estona, com aquests. Ara, un tema una mica més d'allò, eh? Els senyors de Redbun, una mica tots recordareu el grup Redbun, no? Que era música d'aquell... un estil de música així, amb els... ells anaven vestits, com sempre ho dic, no? Que els anaven vestits d'indis, no? Ells eren un grup, doncs, que tenien temes musicals d'aquells de les tribus de Nord-Amèrica, no? Els senyors van fer una cançó... La potser la més popular d'ells va ser aquella de la Reina Bruixa de Nova Orleans, no? Però aquesta també va ser molt, molt escoltada, un tema que diia que tots van ser ferits a genoll trencat. O sigui, genoll trencat era un... Suposo que devia ser un lloc d'aquells on hi va haver com allò de tantes guerres, hi ha hagut tribals a la llarga de la història a Espanya, a Amèrica i a tot arreu.

Tots van ser ferits, no? Genoll trencat, era el títol. La traducció seria més o menys la traducció d'aquest tema dels senyors de Red Bull, no? Doncs que eren un grup, com dic, que anaven vestits d'indis, no? Aquest grup, segons he llegit, no? Doncs també eren la majoria dels seus familiars eren tots de tribus índies, doncs de la part ja tocant a Mèxic, em sembla que encara tenien algun parent, algun pare, algun oncle, que era, doncs, eren de la part de Mèxic, eh? O sigui que aquests podien anar d'indis pel món, que ho eren bastant, tota la segons he llegit, eh? Eren van ser un grup, doncs, que van tenir moltes cançons com aquesta i després aquella de la Reina Bruixa de Nova Orleans i d'altra, no? O sigui, van ser molt famosos també a començaments dels anys 70. Bueno, i fins aquí, doncs, tot el que ha donat aquesta horeta, el que ha donat de si aquesta horeta aquí a la nostàlgia de Calafell Ràdio. Ja us haig de dir adéu, ho sentim molt, no? Doncs m'agradaria continuar, però el temps s'acaba i, doncs, el que dic sempre, no? Espero que hàgiu passat una horeta recordant cançons, sempre amb alegria, mai amb tristor, no? I que, doncs, que tornem a trobar la setmana que ve. Molt bona setmana aquí, Pep Cosidó, us desitja des de Calafell.

Banda sonora original, un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí de la mà d'Eduard Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abàs, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El mestre Constantino Martínez Ors, compositor i director d'orquestra especialitzat en música de cinema, és un músic intel·ligent i expressiu, singularment característic per al seu entusiasme contagiós i la passió que transmet en les seves interpretacions. A més de ser professor de direcció d'orquestra en la Berklee College of Music en el Màster de Film Scoring, és director músic i ideòleg de la Film Symphony Orchestra. Ha obtingut premis internacionals com el Gran Premi de Direcció d'Orquestra de Moldàvia o el segon premi en el Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra de Craiova. A més, ha dirigit prestigioses orquestres com ara la BBC Concert Orchestra, la Filarmònica Nacionala Sergei Lunchevitsi i l'Orquestra de la Filarmònica de Brasov. Us deixem, doncs, amb les millors bandes sonores de cinema dirigides per al mestre Constantino Martínez Ors.